I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

i veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor.

la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això

0: Ara per fi estem sols.
1: No, no, què va?

Yeah.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Oh, Max Power, cut the sauce.
2: It's Lix.
3: Que mínim un cop per temita dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

Arribes, tinc cabana i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.

més estrès, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

tot és possible. Comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia. A quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 10 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar justament aquest dimecres en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Són les 7 i 3. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un vehicle variat a la C32 a l'altura de l'Illa. En direcció Barcelona, talla un carril de circulació i provoca fins a un quilòmetre de retenció en sentit sud. Per altra banda, doncs, també tenim 2 quilòmetres de congestió a la C58 a tocar del nus de la Trinitat cap a Retruc. Doncs deixa afectacions també a la B20 des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres, en aquest cas, en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs fins a Barceloneta. Al Vallès es fan retencions habituals també d'un quilòmetre, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès, i a la AP7 també, de manera intermitent, a Barberà. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, què ens espera en les properes hores? Bon dia.
3: Bon dia. Déu-n'hi-do la davallada de la temperatura que estem tenint a hores d'ara respecte ahir al matí. És el més important d'aquesta previsió del dijous, aquest matí ben frescal, però ja força assolellat. Només tindrem alguns núvols baixos, de fet, algunes boires que hi ha a hores d'ara en alguns racons del Prepirineu, sobretot el de Girona, també alguns indrets de la Vall del Ter, i una mica de vent, que sí que anirà bufant les immediates hores a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fent que hi hagi més sensació de frescor. La tarda portarà només algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja, i la temperatura suau. Pujarà un palet respecte ahir, però ja de moment la calor intensa la deixem aparcada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
6: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
7: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Però aquest que us explicàvem no ha estat l'únic tema controvertit d'aquest dimecres. Protecció Civil defensa les restriccions també d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SOS alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
9: No sempre es podrà rebre un SOS perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Doncs en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència als rius i rieres del municipi abans de les pluges de tardor. El consistori alerta que l'acumulació de vegetació, troncs i brancatge pot obstruir ponts i passos i augmentar el risc de desbordaments. Cornellà del Terri també exigeix una revisió prioritària dels punts més pròxims a habitatges, carreteres i camins. És una informació de Banyoles Televisió.
10: L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Aigua actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori considera que cal fer una actuació preventiva davant els anuncis de pluges intenses de la tardor.
11: En llocs on hi ha restes vegetals, canyes, troncs, arbres molt secs, molt morts, arbres que s'aguanten perquè, evidentment, quan hi ha una gran ploguda o una gran riuada, que fa que la pròpia riuada s'emporta part de terra, llavors què és el que passa? Que moltes arrels van quedant descobertes i ara aquests arbres s'aguanten amb molt poques arrels enterrades. Per tant, amb aquesta deixadesa que hi ha, nosaltres hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una actuació urgent per evitar que totes aquestes restes vegetals obstaculitzin a ponts i rieres.
10: En aquest sentit, el consistori ha reclamat a l'ACA que inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
1: Passen 11 minuts de les 7 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza, però, que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats i ens ho explica Lamón Carvajal.
12: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
13: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
14: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
15: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
12: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
12: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
1: I tornem a Catalunya ara perquè a la vigília de la Diada Nacional volem saber com ho afronta l'Assemblea Nacional Catalana encapçalant una de les mobilitzacions centrals del dia al costat d'Òmnium Cultural o del Consell de la República, entre altres associacions. I amb el lema enguany, hi soc, hi som, independència. Quin ambient detecten i quin repte es marca l'independentisme social? Doncs li preguntem al seu president, Josep Vila, que afronta el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Bon dia, senyor Vila, i gràcies per atendre'ns.
17: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Com es presenta la Diada Nacional d'aquest any? Quin és el repte principal que us plantegeu per aquest 11 de setembre?
17: Bé, ho tenim tot a punt per convocar el país a sortir, a manifestar-se, sigui a Amposta, a Barcelona o a Girona, perquè hi ha motius per sortir l'11 de setembre en aquesta diada n'hi han sobrats de motius d'entrada per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Senyor Vila, vostè ha estat en contacte amb molta gent aquests darrers mesos. Quin estat d'ànim percep entre la ciutadania? Hi ha ganes de mobilitzar-se?
17: A veure, venim de moments de reculada de la força independentista i en aquests moments tots els indicadors ens estan marcant que torna a créixer, que l'independentisme social està guanyant, que l'independentisme està guanyant pulsió social. Per què? Perquè el país diu prou. El país viu molts mals estars i aquests mals estars, tots ells tenen un denominador comú, que és la dependència espanyola, un espoli que ens aplica sistemàticament any a any l'estat espanyol i que gairebé no ens deixen, és que no ens deixa ni els recursos suficients mínims necessaris per gaudir d'aquella sanitat, d'aquella educació, d'aquelles infraestructures viàries que la nostra producció de riquesa ens permetria tenir de manera sobrada.
1: Si el país viu aquest moment de tensió que descriu i de malestar i de desconfiança i fins i tot de mancances, però alhora la dreta i l'extrema dreta guanyen pes, la Diada ha de ser una resposta a aquest clima. Què espera l'ANC que passi al carrer?
17: Nosaltres esperem que la Diada sigui una jornada de lluita transversal, protagonitzada per la gent, des d'una diversitat ideològica, però amb la voluntat de construir un país democràtic i socialment avançat. Un país lliure, evidentment, que pugui prendre les seves pròpies decisions i que pugui gestionar els seus propis recursos. Per tant, què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Josep Vila, vostè ens ho deia només començar. Tot és a punt, tot ho teniu a punt. Per tant, demà tindrem temps de prendre-li el pols a aquest 11 de setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Bona diada.
17: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que, recordem-ho, compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència, tal com indica Enric Pintado, portaveu de la concentració.
18: Per reflexar el sentiment que té la població de Manresa, que bé, ens parlen d'estadístiques, etc, que les coses han millorat, però si tu parles amb les persones que vivim i treballem a Manresa, la sensació és ben diferent. El que demanem és un pla de seguretat i de civisme, però ben fet, amb un calendari, amb unes propostes i sobretot amb uns resultats.
1: Música. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents de Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Doncs, en aquest context, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori hi vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció. La primera causa de mort entre la població jove dels 15 als 44 anys a la demarcació de Barcelona és, doncs, aquest. Els responsables públics demanen trencar el tabú. És una informació de la Maite Pol.
19: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
20: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
19: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
1: I encara de l'àmbit de la salut, us expliquem també que Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. La data exacta encara s'ha de concretar, però el sindicat l'inclou en l'aturada estatal contra l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del col·lectiu, on hi veuen unes condicions laborals que consideren injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. En aquest sentit, reclamen una regulació pròpia que reconegui les responsabilitats i condicions especials de formació dels professionals. Estrena amb golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar també les diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar a Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
21: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
1: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i el Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: 5 minuts ens separen de 8:15. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es fan des de la plaça Major amb música com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: Edicions Sidillà ha publicat la correspondència inèdita entre Mercè Rodoreda i tres amigues de joventut. Es tracta de Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà, un llibre que permet descobrir un vessant fins ara poc conegut d'aquesta escriptora universal. És una informació de l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
3: Un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de la Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura universal.
4: Són les teves amigues més personals que has preservat durant una època molt, molt, després d'una època molt dura, no?
3: El llibre únic de més de 400 pàgines incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes. La publicació ha coincidit amb el 15è aniversari d'Edicions Sidillà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Valorarem l'abast i el context d'aquesta dimissió tot seguit en conversa amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. I el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
6: Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 incidències destacables. D'una banda, un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. Una segona avaria talla un carril també de circulació en sentit sud en aquesta carretera, a la B1. I la tercera s'ha produït fa uns minuts a l'AP7 a Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58. De retruc, deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. I ara, pel que fa al temps, explicar-vos que comencem avui dijous amb una clara davallada de la temperatura i un matí fresc, però força assolellat. Només hi haurà alguns núvols baixos i boires al Prepirineu de Girona i a la vall del Ter. El vent bufarà a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, accentuant la sensació de frescor. A la tarda apareixeran algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja. Les temperatures seran suaus i pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, però de moment la calor intensa queda aparcada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 5 minuts i mig de 8:15. Us ho dèiem, suar en els titulars. Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens ho explica la Carina Bellver.
8: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
6: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: Doncs encara sumem una veu més en el capítol de reaccions. Ara la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari entre el cos dels Mossos d'Esquadra. Parlem amb Imma Viudes, la seva portaveu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
6: Com interpreteu la dimissió de Josep Lluís Trapero? Què explica que arribi just en aquest moment, segons vosaltres?
13: Doncs a nosaltres, com a la majoria de persones, ens ha agafat de sorpresa. I en qualsevol cas, nosaltres no voldríem o compartim aquesta necessitat de la consellera, doncs, de no alimentar especulacions sobre quins són els motius que obeeixen a aquesta dimissió, però en qualsevol cas, doncs, el que volem és agrair-li i posar en valor la tasca que ha fet al capdavant de la Direcció General de la Policia, perquè ha estat molt complexa, ha agafat aquesta direcció en un moment molt complicat i creiem que se li ha de reconèixer la tasca que ha fet.
6: Parlarem després dels nomenaments, dels substituts, dels relleus, però com afectarà aquesta reestructuració al funcionament dels Mossos i els projectes que ja estan en marxa? No sé si teniu previst demanar explicacions per aclarir com queda tot plegat.
13: Doncs efectivament, el pròxim dia 16 tenim Consell de la Policia i allà és on nosaltres demanarem les explicacions oportunes i en què pot afectar a l'organització del cos. En qualsevol cas, nosaltres hem de continuar treballant de la mateixa manera. Tenim un escenari molt complex. Sabem que tenim tots els problemes al carrer que tenim, de multireincidència, crim organitzat que genera tantíssima percepció d'inseguretat, armes, etc. No? I, per tant, els reptes que tenen els relleus al capdavant doncs no són poc importants i, per tant, nosaltres també estem interessats i volem saber en què es traduirà tot això.
6: Doncs parlem d'aquest relleu, el relleu de Miquel Esquius i el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària. Hauria estat el veritable detonant? Com valoreu, en tot cas, aquest canvi?
13: Doncs insistim que nosaltres no serem qui alimentarem aquestes especulacions, perquè això, els motius, realment, qui té els motius és el senyor Trapero, i per tant escoltarem les explicacions oportunes, però en qualsevol cas nosaltres mostrem la nostra plena confiança amb la senyora Catà i per tant desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
6: I què us
13: sembla? I agrair també, per suposat, si em permet, al senyor Esquius per la tasca realitzada, que també va agafar el seu relleu en un moment molt complicat i, per tant, desitjar-li tota la sort del món.
6: Què us sembla que Ferran López sigui altra vegada el nou director general i què representa per al cos dels Mossos que la direcció política torni a recaure en un mosso en actiu?
13: Doncs per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi amb la mateixa direcció i puguem treballar plegats per millorar les condicions del cos.
6: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
13: Gràcies a vosaltres.
6: Més coses, 3 minuts per arribar a 3:15. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SALERT amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
14: No sempre es podrà rebre un SALERT perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
6: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Lamón Carvajal.
15: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
16: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
17: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
18: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
15: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
19: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
15: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
6: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
6: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detingut dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
21: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres el que demanem, que s'acabeixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
20: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
6: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona.

0: 1.000 i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
1: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números. I sobretot que deixin d'encobrir-se entre ells.
0: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
2: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació s'utilitzaran fins a 5.000 tones de quitrà nou. Ens ho explica Nil Ortiz, de Mollerussa Televisió.
3: El Ministeri de Transports millora el ferm de les vies laterals de l'A2 al Pla d'Urgell. La rehabilitació, que s'executarà fins dimarts vinent, renovarà un tram de 3 quilòmetres de les vies col·lectores, artèries clau per a la mobilitat local i l'activitat econòmica de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés.
4: Les obres van iniciar el passat dilluns i la previsió és que fins dimarts de la setmana vinent estiguem actuant en aquests 3 quilòmetres de longitud. El que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
3: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
2: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La Comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028. Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
5: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
2: La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferents

0: Ciències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període. És una de les notícies destacades del món de la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2009. Aliment transgènic.
7: Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.
3: Mercè Bacardí.
8: L'aplicació de la biotecnologia i l'enginyeria genètica a l'agricultura va comportar l'aparició de nous cultius i aliments als quals calia donar un nom. Per aquest motiu, el Consell Supervisor va normalitzar els termes aliment transgènic i aliment modificat genèticament, així com els termes relacionats organisme transgènic i organisme modificat genèticament. En aquesta ocasió, la complexitat que va motivar la normalització d'aquests termes no es trobava tant en la fixació de les denominacions catalanes, totes transparents i descriptives, sinó en la necessitat de delimitar conceptualment aquests termes que sovint es confonen i s'usen indistintament, si bé presenten matisos diferents. I és que tan important és donar nom a les coses com saber què és allò que estem anomenant.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus. N'ha parlat al Notícies en Xarxa.
9: per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
0: De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
10: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
0: El Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és vigília també d'un dia festiu. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, sobretot hi ha molt moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit. És cert que no hi ha cap gran incidència, però hi ha algunes vies que van especialment carregades. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2, amb aturades entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. També va especialment plena l'autopista B23. Primer parlem d'aturades que arriben entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre la zona de Sant Just i gairebé la mateixa avinguda Diagonal. Autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, és la que presenta retencions, uns 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. Acabem repassant algunes vies de l'extrem nord de Barcelona, bàsicament la C58, especialment carregada en sentit Barcelona, primer a la zona de Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel a la línia Barcelona-Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I moment per a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Per fi ha arribat la fresca, Lluís Miquel?
12: Bon dia, Helena. Doncs sí, per fi, tenim a hores d'ara les temperatures més baixes ben bé dels últims 4 mesos. I es nota molt, se sent aquesta clara clatellada de la temperatura. No tenim mínimes tropicals, no hi ha cap estació meteorològica a hores d'ara, ni al Rovell de l'Ou de Barcelona capital, on estiguem per sobre dels 20 graus, i de fet són la majoria de comarques entre els 12 i els 15 graus els valors en els quals ens trobem. Per tant, matí que és ben frescal, res a veure amb els últims dies, setmanes i mesos. També el matí està despertant ja tranquil. S'han acabat les tempestes. Ahir, més de 100 litres per metre quadrat a Ripoll. Gairebé 80 litres per metre quadrat al barri de Montbau de Barcelona capital. Doncs tot això és història, però ha quedat una mica d'humitat en forma també d'alguna boira que tenim a hores d'ara, bàsicament a la vall del Ter, també al nord de Barcelona. Una mica de mestral cap a l'Ebre, tramuntant a l'Empordà, i aquesta tarda tindrem una situació també tranquil·la. Puja mínimament la temperatura. Serà suau, serà càlida, però no pas desbocada, no passarem gaire calor. Aquesta tarda amb ventarrot de Garbí a la costa i amb algunes nuvolades que bàsicament es mouran a la capçalera del Fluvià i del Ter. Helena, el dia de la diada, demà, una situació molt tranquil·la, i qui vagi a fer activitats al ras al matí haurà de tornar a agafar fins i tot la jaqueteta. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa de tot plegat la Carina Bellvé.
13: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
14: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
13: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
0: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
15: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
16: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
17: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
0: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat Sap Fepol, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
9: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la

0: calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges que havien de ser intenses en 5 comarques van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
2: Des de la Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'ha finalitzat doncs, aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la quart. I en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport de la zona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Aleshores, bueno, totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí, aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial, i es van mantenir més aquelles que per temes organitzatius era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Bueno, valorem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques ja tenen sempre aquesta incertesa, i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible doncs, totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder doncs, adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
1: Senyor Marramon, l'ús de l'ES Alert, suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
2: La regulació de l'enviament dels missatges dels alertes als mòbils està a través del Pla Inuncat. El Pla Inuncat és el que ens indica que quan tenim situacions meteorològiques on tenim avisos vermells de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6 és quan hem de fer aquests avisos a la població, i que hem d'aplicar mesures de protecció de la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus. No? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquest cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Quart de nou. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamón Carvajal.
4: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
5: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
6: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
7: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
4: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
8: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
4: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciank.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Més coses, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte, s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que Tarragona diu adeu al lloguer de patinets elèctrics compartits a la ciutat. Aquest cap de setmana ha expirat la concessió de 3 anys que tenia l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament ha decidit no renovar-la. El motiu són els nombrosos incompliments per part de la companyia i que la Guàrdia Urbana detalla en un informe elaborat aquest mes de juny passat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
10: Entre les principals infraccions destaquen l'estacionament fora de les zones habilitades, el mal ús dels vehicles, no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes, que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
11: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran, perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són d'horitzontals, o sigui, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
10: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.
1: Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
12: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
1: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas, amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dikamem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
13: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más, pues, de esta manera La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así, y darle a la afición la confianza.
1: El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del Mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles als concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
14: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
15: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
14: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Coll de Dama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
4: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
6: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
4: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
4: Dels esports, destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, La Semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
4: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
4: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
4: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
6: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
4: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
3: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
4: Minuts per arribar a 9:15 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp, amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però, malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamont Carvajal.
13: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
17: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
13: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciank.
4: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
4: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
19: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
18: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
4: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
20: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
21: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
20: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
4: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
22: La ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
23: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina, de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca és tot un mundo de relació de saberes.
22: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
4: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
24: Bon dia.
4: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
24: Sí, va superar per 5-1 al Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
25: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores juegan.

0: Champions només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
1: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i calia arribar fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
2: Bueno, encara que ja és molt pront i és un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, para conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estic una mica lluny d'on volem arribar.
1: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
0: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39-28. Dicamem amb 7 dianes va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
3: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad es que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder formar el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
0: Comença amb bon peu el Barça el camí per revalidar el títol.
4: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
0: Que vagi bé. Fins dilluns.
4: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
5: Alicia, que no me voy ya.
6: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
7: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
5: Joder, para que me bajo, papá.
8: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
7: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
9: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
10: ¿Qué no, nena?
11: Se tropezó con un escalón. Sí.
12: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
7: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
4: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia.

0: justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Yo! Original Trendsetters, a company action again per l'estiu! Què dius, Cuca?
3: Acabo d'hivernar sola, truquen Xalanaman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua encara actiu. Ho ha dit avui al Next.
2: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present, pel futur, independència". I el CNI ha admès que en les informacions que va emetre sobre la campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca a Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que va fer públics ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada hi ha un document de el 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I pel que fa a la mobilitat, una avaria afecta la C32 a Alella, deixant un carril tallat, i també un altre a l'AP7 a Salt, que deixa un altre carril tallat. A banda, també hi ha afectacions al servei ferroviari. L'R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència a l'infraestructura entre la Garriga i Puigcerdà, i també la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I un home ha quedat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Rosell de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dijous 10 de setembre del 2026. Quan passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Finalment, ahir va ploure i de valent durant la tarda, tot i que les restriccions ja s'havien aixecat. Avui, per fi, es reprèn la normalitat a les escoles amb una baixada notable de les temperatures que sembla que es mantindrà durant aquest pont de la Diada. Amb aquest canvi de temps, volem saber com estan els camps del Prat, quins són els productes de la temporada d'estiu que encara estan en el seu moment àlgid i, sobretot, com es preparen les plantacions de les diferents varietats de carxofa, tant la blanca de Tudela com la Green Queen. A més, us explicarem com podeu participar en un dels actes més esperats de la prèvia de Festa Major, el Prat Nocturn, un itinerari teatralitzat que recupera la història del municipi i que cada any té més èxit. Comencem. El control tècnic Pico Estilo, Marquinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: doncs anem amb l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Isa. Doncs avui comencem parlant d'una qüestió que de fet us avançàvem ahir, i és que el servei de pediatria del cap Ramon havia passat en bloc al cap 17 de setembre. El trasllat no suposa canvis en cap altre aspecte, ni en professionals de referència, ni tampoc en horaris. Aquesta és la principal conseqüència de la reorganització de l'atenció sanitària pública als infants que s'ha fet al Prat i que els professionals fa anys que estaven esperant, seguint els models d'altres municipis com Vilafranca o també a Viladecans, aquí al costat, on s'ha creat al Prat una línia pediàtrica que unifica tot aquest servei i sota una única direcció independent. Escoltem a la infermera pediàtrica Emi Ruiz, que ho explicava ahir precisament aquí a Prat a Prat.
2: Abans, si un infant arribava al Ramon Avia amb una sospita d'una fractura o amb una sospita d'una pneumonia, havia de desplaçar-se al cap 17 de setembre, fer-se la radiografia i tornar al Ramon Avia quan es trobava malament. Ara això no passarà, simplement baixarà les escales i es farà la radiografia si cal, no?
1: A l'altre cap del Prat, el doctor Pujol i Capçada, no hi haurà canvis en el servei de pediatria, tot i que funcionarà de manera coordinada amb el del 17 de setembre. I encara més coses, perquè Amics de la Sardana del Prat ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música de cobla que l'acompanya, els valors que representa i també la seva presència aquí al Prat al llarg dels anys. Una mostra formada per noble fons i pensada per posar en valor aquesta tradició catalana i apropar-la a la ciutadania. Escoltem Jordi Gili, president d'Amics de la Sardana.
3: Explica una miqueta què és la sardana, però sí, d'una manera així molt de resum bestial, no? Explica una miqueta què és la sardana, explica quins han estat els inicis de la sardana aquí al Prat, explica els elements de la sardana, com pot ser la cobla, com pot ser els instruments de la cobla, i explica una miqueta també els inicis, doncs, de la sardana aquí al Prat. Doncs, no sé, el 2006, doncs, un senyor que tenia calés, va pagar una ballada de sardanes i va ser la primera ballada de sardanes que va fer aquí al Prat amb cobla.
1: Una mostra que es podrà veure avui als Jardins de la Pau i fins diumenge. I d'altra banda, recordem que aquesta tarda, doncs, Amics de la Sardana participa dels actes de la Diada, que es faran aquesta mateixa tarda a partir de les 7 a la plaça Mestre Estalella.
0: Pel que fa a la resta... Una cosa que, per corregir, sí, el tall del Jordi, que després es corregeix, és el 1906.
1: 1906.
0: No el 2006, que és un moment que té un lapsus i després el corregeix.
1: Doncs 1906, queda dita aquesta data. I d'altra banda també, doncs, encara per actes del cap de setmana, perquè justament avui també, doncs, hi ha propostes a la capsa, en aquest cas la No DJ Session, que protagonitzen DJ Susto i Disgusto, membres del Book Clubbing de la capsa, que es portaran alguns dels seus temes preferits aquesta mateixa tarda. I d'altra banda, diumenge, que podrem gaudir d'una nova guisa guiada que es farà als Espais Naturals del Delta del Llobregat. En aquest cas serà a Caltet, a l'entorn de Caltet, i amb una durada d'una hora i mitja, doncs, es podrà descobrir, doncs, tot aquest entorn. Recordem que són visites que es fan totalment gratuïtes i que, doncs, cada cap de setmana al llarg del mes es fan diversos itineraris per diferents espais. La setmana passada, per exemple, va ser la Pineda, i la setmana que ve, doncs, serà un altre espai també d'aquests espais naturals del Delta del Llobregat. Per si us quedeu per aquí, per casa, no marxeu fora, doncs, amb aquest cap de setmana llarg que tenim per la Diada Nacional de Catalunya.
0: Gràcies, Lluís. Bona diada.
1: Adéu, igualment.
0: Adéu.

0: la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: De què ens parlaràs avui?
1: Doncs un programa bastant interessant i carregat de cosetes. Tindrem una entrevista amb l'entrenador del filial de l'Associació Esportiva Prat, amb Héctor Rodríguez, perquè ens valori una mica com afronta aquest nou curs, un curs on, recordem, doncs l'equip té l'objectiu, almenys en aquest inici, de lluitar per ficar-se en les posicions de play-off d'ascens. Recordem que també era l'objectiu la temporada anterior i doncs al final el que van haver de lluitar és per no baixar de categoria i doncs aconseguir aquesta permanència que finalment es va aconseguir, això sí, en la darrera jornada de Lliga. Per tant, a veure què ens explica avui el tècnic Pot Àlava, i avui sí que té el programa un caire molt AE Prat, perquè després d'aquesta entrevista connectarem amb les Roces, perquè avui coneixem el primer rival de l'Associació Esportiva Prat a la Copa del Rei. Esperem que el primer i no l'últim, perquè això significarà que l'equip passa de ronda. Veurem qui és el rival. Si el Prat aconsegueix superar aquesta eliminatòria, ja li tocaria un primera. O sigui que ja és molt atractiu el següent rival.
0: Clar.
1: I avui, doncs, això. Quan acabi l'entrevista amb Héctor Rodríguez, connectarem amb les Roces per saber quin és el rival i també com han encaixat aquest nou rival, l'AE Prat. Per tant, doncs, tindrem ja les primeres valoracions de l'entitat Pot Àlava i a veure què ens depara. Esperem que sigui un rival el més senzill possible i ja després, si arriben els forts, doncs
0: sí,
1: benvinguts
0: ja ho
1: siguin.
0: Sí, sí. Molt bé.
1: I després, sí, i després de tot això, doncs, avui dijous arrenquem ja també temporada amb lliure directe amb Agustí Farizo per repassar doncs totes les normatives noves que té aquesta temporada 26-27. I dic noves perquè venim d'un Mundial on s'havien aplicat unes normes, però que s'hagin aplicat al Mundial no significa que ara aquestes s'apliquin a les competicions domèstiques o a la Champions. I una d'elles, per exemple, que l'altre dia vam poder veure, és això de tapar-te la boca. En el Mundial això, si recordeu, només tapar-te la boca, encara que li diguis bon dia, què tal, com estàs, però només el fet de tapar-te la boca i dirigir-te a un rival era targeta vermella. Doncs l'altre dia, per exemple, la Champions League, el jugador del Madrid Cucurella es va tapar la boca i li van treure groga, perquè no s'aplica aquesta llei Pestriani.
0: Groga
1: sí
0: en lloc de vermella.
1: En el Mundial. Bueno, d'aquestes noves
0: normatives...
1: Una que
0: m'encanta és la de sortir quan fan el canvi dels jugadors i si perds temps
1: sí,
0: en el camí
1: aquesta, per exemple, sí que se segueix aplicant. La de l'àrbitre aixecant la mà i comptant el temps, aquesta sí que s'aplica. Per tant, doncs avui amb el Farizo repassarem totes les noves normes que tindrà aquesta temporada 26-27 i també doncs quines afecten o no afecten també en el cas de l'AE Prat, no? Perquè la gent quan vagi al camp estigui al corrent de si això és una cosa o això és una altra.
0: O sigui, avui, doncs, haurem d'estudiar per seguir
1: el futbol. Sí, sempre. Aquest tema arbitral cada temporada s'ha d'estudiar perquè tot canvia i doncs hem d'anar al dia per saber una miqueta quan l'àrbitre xila una cosa o xila una altra. O sigui que res, programa interessant avui des de les 6 de la tarda, 6 i 3, després del butlletí informatiu.
0: Jonathan, el cap de setmana?
1: Doncs tranquil, encara no tenim programes. Fins a la propera setmana no hi ha programes i aquest cap de setmana no només no hi ha programes, sinó que també l'agenda esportiva també tranquil·la. La propera...
0: Ja comença tot,
1: Sí, ja comencen programes, tenim la Transdelta, tenim la caminada, o sigui, la caminada popular de la Transdelta, la cursa popular de Festa Major, tenim també un torneig de tenis taula, o sigui que ja, diguem que a partir de la propera setmana ja comença l'activitat. Aquesta, de moment, tranquils, ens relaxem, que després ja no s'atura.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu.

0: Detall de la previsió meteorològica, com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada molt tranquil·la respecte a ahir i el que sí que podem destacar és la temperatura que ha baixat d'una forma contundent. Fins a mig matí l'ambient serà fins i tot fresquet, una temperatura com feia mesos que no teníem durant el matí. La tarda, en canvi, acabarà sent suau, arribarem a fregar els 30 graus, per exemple, cap a la Costa Daurada, també al Pla de Lleida, i encara amb una mica de vent al llarg del dia, sobretot a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre. Aquest matí una mica més intens que no pas durant la tarda, també poques nuvolades, algunes boires que hi ha al Prepirineu, i aquesta tarda algunes nuvolades a l'interior de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions a la mobilitat passen per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb la línia Llobregat-Anoia, que ha estat interrompuda a la seva circulació a la R6 entre Masquefa i Piera per un atropellament d'un porc senglar. I, per tant, s'ha de seguir una sèrie de protocols per intentar recuperar la normalitat. També a Rodalies, a la R3, s'ha interromput la circulació entre la Garriga i Puigcerdà. La resta de mobilitat, la resta de transport públic, funciona avui amb normalitat. Anem a veure com estan les vies principals d'entrada i de sortida a Barcelona. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous. A hores d'ara fins a 3 avaries actives. Tenim encara una autocar avariat a la C32 de l'altura de l'Ella en direcció Barcelona, que talla un carril de circulació. Les altres dues han estat a la AP7, una a Salt, on també talla un carril en sentit sud, i la tercera a Sant Sadurní d'Anoia amb els vehicles del Voral en direcció Tarragona. Més enllà d'aquestes incidències, on hi ha més retencions habituals amb intensitat, doncs és als voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecten també a les dues rondes en sentit sud. Al vessant Llobregat també queden retencions intenses de fins a 3 quilòmetres a la A2 i a la P23 en direcció a la capital catalana. A la A2 hi ha retencions al punt de Sant Cugat, al punt de Cornellà de Llobregat, volem dir, i també a la B23, en aquest cas, entre Molins de Rei i també doncs ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, tenim retencions d'un quilòmetre en sentit nord a la C32 des de Viladecans fins a Sant Boi de Llobregat, i a la C31, en aquest cas, hi ha retencions entre el Prat i Bellvitge ben entrada la ronda litoral, la B10, que en sentit nord pateix 2 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
0: Marc Quinto, bon dia.
4: Molt bon dia, Issa. Comencem avui dijous, un dijous divendres, que ens fa molta il·lusió, amb el periòdico de Catalunya. I doncs bé, una notícia que coeix encara bastant tot el tema de Ceuta. El CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar. Missatges telefònics i escrits per la intel·ligència espanyola revelen que va detectar a les xarxes perfils especialment actius en la preparació de l'entrada massiva a Ceuta. Ens ho amplien, de fet, bastant a les pàgines interiors, en 4 pàgines seguides parlen d'aquest tema. Més coses, Brussel·les proposa que els límits als lloguers de curta durada durin 5 anys. Collboni reitera que tots els pisos turístics de Barcelona desapareixeran el 2028. Veurem. Semblava que era una notícia i que quedaria en això, però es reiteren en el tema. Veurem quan arribi el moment. I la fotografia del dia és pel partit de futbol d'ahir de la Champions del Barça, amb el titular ballant sota la pluja, amb aquest 5-1 que va fer l'equip blaugrana.
0: Lara, també va amb el destacat del CNI, que va avisar de les convocatòries massives per entrar a Ceuta. La fotografia central és per la consellera Parlon. Ferran López torna a substituir Trapero. El comissari Ferran López ja el va substituir quan va ser destituït pel 155, i ara, després que el major hagi dimitit, sobtadament serà el nou director general de la policia. També d'altres destacats, com la dimissió d'un enginyer d'Antròpic per la por al que farà la IA en la propera dècada. Parla també de l'extinció, fins i tot dels éssers humans, i de com pot arribar a certes coses que sembla que superen el que teníem previst els propis enginyers. Per tant, preocupant. Ara que feu servir la IA per tot, preocupant.
4: A La Vanguardia, sobre aquest tema, ens diu la IA ens podria matar a tots el 2030.
0: Exactament.
4: Si això
0: l'esteu alimentant,
4: està a tocar. Al final, el dels pisos turístics no caldrà que desapareguin, no perquè desapareixerem tots.
0: No serà tan necessari.
4: Vinga, amb La Vanguardia, doncs, el futur de Seat depèn de produir un nou model elèctric. Recordem que en aquesta reestructuració de Volkswagen, que és la matriu de Seat, doncs, perilla la continuïtat.
0: Mira, mira la IA com s'està revelant.
4: Perilla la continuïtat.
0: Parlem de la IA i el telèfon d'en Marc el porta com una extensió
4: no, però no
0: de
4: l'estava
0: la seva
4: agafant.
0: Persona.
4: No l'estava
0: agafant. No l'estaves agafant, però estem parlant i criticant la IA i la IA està volent dir la seva.
4: Bé, el futur de Seat depèn de produir un cotxe elèctric, que està per una banda, les altres notícies que apareixen a la resta de diaris, i un dels destacats sobre les pluges, les tempestes, no afecten les zones alertades.
0: Anem a explicar-vos què hem preparat aquest dijous.
3: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Què hem preparat avui?
1: Vinga, doncs avui, dijous divendres, ens toca fer seguretat ciutadana amb la policia local del Prat. Ens visitarà el sergent Toni Arenas i parlarem, doncs, de temes que interessen a tothom, eh? Com són la festa major i, a més, aquest any especial, una novetat important que veurem com es trasllada i com es plasma. Ara ens ho explicarà, que és aquesta instal·lació de càmeres de videovigilància a l'entorn dels concerts i també a l'entorn de la fira d'atraccions, dels catxarros. I doncs veurem, perquè darrerament sí que hi havia hagut els últims anys inquietud per part de la gent que hi anava per problemes que havien pogut haver, sobretot més a l'estació de tren, a la Renfe.
0: Fira, diria que els últims anys ha estat tranquil·la.
1: Fira ha estat prou bé, perquè
0: però
1: a més,
0: anys enrere s'havia sí.
1: Però ara la fira
0: produït,
1: és agradable, perquè és tot recte.
0: Trobades problemàtiques.
1: Llavors, és més agradable que abans, que hi havia doncs, tot de cantonades, tal, i
0: bueno. A veure si aconseguim fer algun vídeo amb tu a la presó. Que és
1: no està plantejat,
0: cosa que
1: però es pot intentar. Sí, estaria bé, estaria bé. Llavors, parlarem d'això, d'aquest estiu, de com ha anat, etcètera, una mica, i aquest, sobretot aquest dispositiu que fan conjuntament les forces i cossos de seguretat per Festa Major i com es preparen, perquè al final és una de les setmanes de més feina, de més gent pel Prat, si no la que més, de tot l'any. Això pel que fa a l'inici del programa. A les 10 parlarem... Ens va molt bé perquè ahir va ploure bastant, en moments que no eren els de l'alerta, però va ploure. Parlarem amb la cooperativa agrícola del Prat, perquè més concretament amb el Xavi Oliva, el seu secretari, perquè ens explica una mica en quin punt estan ara els pagesos, les plantacions que tenen en marxa, la plantació de carxofes, quins productes tenim ara o tindrem ara de cara a la tardor-hivern, i també com han afectat també aquestes pluges. I un altre dels temes és que a Mercabarna amplien botiga, la cooperativa, així que això ens fa especial il·lusió, perquè en un moment on es deixa de comprar comerç de proximitat, etc., doncs que puguin ampliar botiga, això està d'enhorabona. Després, a 11:15, un tema també molt important. Avui anem amb temes importants, tots, perquè el dilluns a les 10 del matí surten les entrades del Prat Nocturn. Recordem, doncs, és aquesta teatralització pels carrers del Prat la setmana de Festa Major, en què doncs, el Teatre Càdix, mitjançant la història de la ciutat i també una mica d'història, una miqueta d'invenció, doncs fan aquesta barreja i ens porten aquestes escenes pels carrers i ciutats del Prat que tant agraden. Llavors, què és el que farem avui? Parlar, per una banda, amb l'Arxiu Municipal, que són les que s'encarreguen d'idear tot aquest Prat Nocturn, i també de qui ho teatralitza, com és les companyes del Càdiz. Després, a la mitja hora més tard, tindrem una ment desperta molt interessant avui, perquè parlem sobre les baralles que tenim amb la parella normalment, per què ens barallem sempre pel mateix, seria el títol.
0: Molt bé.
1: I doncs avui en psicologia la Montse Fernández concretament ens ve a explicar una mica doncs per què passa això.
0: Què hi ha darrere d'aquestes discussions?
1: Si realment ens discutim pel mateix o hi ha alguna cosa més al darrere, o això és la punta de l'iceberg, o què passa, vale? Molt interessant també.
0: Molt interessant, clar,
1: perquè totes i tots alguna vegada tenim alguna discussió i va bé prendre nota per intentar evitar-les, perquè la vida és més maca.
0: Molt bé,
1: sense
0: Marc.
1: Discussions.
0: Aquesta és l'actitud.
1: Sí. He vingut, ja veus, aquest any molt
0: zen.
1: Molt zen, sí.
0: Sí.
1: Més
0: es
1: coses.
0: Nota.
1: A les 11:30, en el seu nou horari, les veus de la Neus. Molt interessant també, tornada a l'escola, convulsa, complicada, difícil per
0: fins
1: les famílies.
0: Fins avui no s'ha tornat del tot.
1: Avui és el dia oficial de tornada, perquè hem tingut la vaga, hem tingut aquest inici de curs estrany, ahir doncs, van estar tancades les escoles aquí al Baix Llobregat, etc. Doncs parlarem d'això, parlarem de la conciliació de famílies amb dies de jornades intensives, amb dies de vacances, amb dies de reunions també reunions amb els tutors i tutores, que has de deixar la feina per anar a reunir-te, etc. De la despesa que provoca doncs tenir potser un o dos germans que han de comprar llibres, que han de pagar també el menjador, que han de comprar tot el material, etc. Tot i que hi hagi aquest val escolar. I doncs bé, de tot això la Neus Macías ha sortit a parlar al carrer, i el trosset que he escoltat jo, doncs la gent deia que ni vagues ni vagos que pensaven portar els nens a l'escola perquè estaven desesperats ja perquè comencessin al col·le. Així que bé,
0: moltes ganes de tornar a la normalitat.
1: I acabem el programa amb l'entrevista esportiva de la setmana amb Jonathan Mayer.
0: Molt bé. I Marc, continuem presentant aquestes càpsules de primera hora.
1: Sí.
0: I de fet també us ho vam explicar dilluns, però volíem tenir un espai de música pratenca. Hem parlat amb l'associació Meloms del Prat, aquests aficionats a música, també DJs, i ara ja són productors d'esdeveniments, i per tant amb aquesta col·laboració neix Espai Meloms, que és el que podreu tenir en aquest moment cada dijous de la temporada. Marc, gràcies.
1: A tu, fins
0: ara. Que vagi
1: ara.
0: Molt bé.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, l'espai Meloms, un espai on la música pretenca n'és la protagonista.
2: Hola, sóc Núria de Meloms i la meva recomanació per avui és Lechuzas de Holy Cycle.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 34 minuts per sobre de les 9 del matí, obrim la nostra finestra de seguretat ciutadana. Primera vegada aquesta temporada en aquest espai on ens van visitant policia local, protecció civil i Mossos d'Esquadra. Avui comencem la temporada amb la policia local. Saludem al sotsinspector Toni Arenas, el cap de la divisió tècnica. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I també al caporal José María Luna, cap de planificació de policia local.
2: Hola, bon dia.
0: Com esteu? Començarem per fer una valoració una mica de com ha estat l'estiu a la ciutat. Vam marxar el mes de juliol amb comunicacions a les xarxes socials perquè s'estaven produint molts incidents en un mateix espai, que és l'entorn Avinguda, Moreres, Estruc, amb alguns nois que es concentraven i que aprofitaven la nit per fer diversos actes vandàlics. Amb Mossos d'Esquadra van parlar d'algunes entrades també a la piscina municipal de l'Estruc, al Salvador Dalí, i després hem vist fins i tot com s'havien robat bicicletes en aquest entorn de l'Estruc i també fins i tot del centre de promoció econòmica. No sé ara mateix quin patrullatge s'ha fet i com està aquella zona de l'entorn Estruc-Moreres. Com podem resumir tot el que va passar?
2: Bé, doncs, com cada any, el tema de les bicicletes és un, bueno, és un problema que ens ocupa en aquesta temporada de període d'estiu, i hi ha més moviment també de bicicletes i és un tema recurrent en cada estiu. Tenim ja es tenim els punts on normalment passen aquestes coses, aquests robatoris, que solen ser als centres públics, a l'Estruc, a Promoció Econòmica, a Sant Nyer, és on habitualment succeeixen, i s'està fent patrullatge més intensiu i s'està tenint en compte. S'està també mirant de canviar els punts als aparcaments de bicicletes, s'estan mirant de canviar l'aparcament perquè sigui més segur també. És un problema que atany a tothom, però sí que és veritat que també s'ha de tindre en compte a vegades de quan deixem la bicicleta de posar un candado en condicions, no? A vegades tenim bicicletes molt cares i fiquem, bueno, candados molt prims, molt lleugers, i s'hauria de vigilar això i, bueno, posar una mica més de dedicació al cadenat per complicar també la tarea, no, diguem-ne, al dolent que es porta la bicicleta.
0: Quina és la recomanació per aparcar la bicicleta amb la màxima seguretat? Perquè és veritat que hi ha uns cadenats que tenen més seguretat, sí, d'altres menys, fins i tot a les botigues quan vas a comprar t'indiquen de l'1 al 10 quina és la seguretat que t'ofereix aquest cadenat, però hi ha un cadenat que sigui 100% segur?
2: No.
0: Clar. Aquí és el teu, no?
2: No hi ha cap cadenat segur. Clar. El que sí que hi ha és posar traves, diguem-ne,
0: fer-ho més difícil.
2: Fer-ho més difícil, sí. Posar diversos cadenats que agafi el quadre, la roda, i un altre que agafi una altra roda. Per la nostra part també, com et deia, estem mirant de canviar els aparcaments i posar-ho davant de càmeres o,
0: clar,
2: justament davant d'on la persona o l'oficina estigui davant i pugui tenir controlat l'aparcament, que el vegi, no?
0: De fet, hi ha uns quants aparcaments a la ciutat que sí que tenen càmeres a davant i realment la gent confia molt en aquests aparcaments, no? Es deixen molt més, sí, que en d'altres espais de la ciutat.
1: També has de pensar que depèn molt de l'espai, perquè el lladre també no és tonto, és lladre però no és tonto. I vigilar el tipus d'espai i la utilització, és a dir, en un centre esportiu tu entres dintre i t'oblides completament, està fora, t'oblides i estaràs dintre una hora, dues hores perfectament, ja ho sabem. Llavors no és un tema nocturn, és un tema nocturn i diurn, i aprofiten, i a més a l'estiu, que hi ha un mercat de segona mà impressionant, o la gent abans d'anar-se de vacances a on sigui, al poble, doncs aprofita i m'emporto una bicicleta per fer-la servir o vendre-la allà al poble on vaig, no? Llavors ja ho sabem, i què estem fent? Doncs incrementar vigilància, modificar la zona d'estacionament, si és possible a l'interior, és possible a l'interior, perfecte, però clar, moltes vegades no és possible, perquè clar, estem parlant de patinets elèctrics, que dintre d'instal·lacions no és viable per un tema de risc d'incendi, i llavors, però posar traves perquè sigui molt més difícil. Estem mirant de cercar, el caporal i jo, estem cercant un altre producte de bicicleta que sigui més segur per fer una prova pilot i veure aviam si és factible o no és factible, però ens trobem una dificultat al mercat perquè no hi ha un tipus d'estacionament de bicicletes que sigui molt més segur que el que tenim. Llavors estem buscant i trobarem alguna cosa. Hi ha altres possibilitats que podem incrementar a banda.
0: Bicibox, per exemple, Bicibox, que sí que són uns aparcaments més segurs
1: i tal, però tenen un cost. Tot va també en referència o en relació al tema del cost econòmic que pugui tenir a l'usuari. Podem posar un xip de localització, però hem de fer un estudi, una valoració de si aquest sistema de xip de localització, que per exemple a Vilanova s'ha posat fa molts anys i tal, que és un xip que es posa a l'interior de la bicicleta i geolocalitza la bicicleta, sigui on sigui, doncs té un cost econòmic i un manteniment, perquè hi ha una app que és de rastreig i tal, i si és viable o no és viable. O sigui, possibilitats n'hi ha, però hem d'estudiar quina és la més viable i que la qual redueixi molt més el nombre de robatoris que s'incrementa, però tampoc no és una cosa. El que passa que sí que és veritat que la persona que li roba la bicicleta l'han fotut l'estiu, perquè moltes vegades és el seu sistema de transport, no és una bicicleta de passeig, és el seu sistema de transport.
0: Clar, hem vist robatoris de bicicletes muntades per la logística familiar, fins i tot, que penses, ostres, potser no és tant pel valor de la bicicleta, però clar, per aquesta persona li fots en l'aire tota la seva planificació diària, no? I per tant, sí que és cert que potser ha de fer una despesa, però no és tant la despesa, sinó pensar que clar, ara hi ha uns dies on logísticament serà complicat i que tornes a no confiar, no?, en deixar la bicicleta a l'espai públic. I sabem que és un mitjà de transport que aquí al Prat és un lloc ideal, no?, per poder-lo fer servir, que potser molta gent encara no fa el pas precisament per no saber on deixar-la, no?, en els seus moments i en els seus tràmits. Per tant, s'està treballant cap aquí, no?, per veure quins models garantirien més la seguretat de les bicicletes. Això va ser una de les coses que es donava en aquests espais de Moreres, Verge de Montserrat. La resta d'incidents també estaven relacionats amb l'ocupació de l'espai públic, que sabem que a l'estiu és un encaix una mica més complex. No sé si penseu que ara amb la tornada a les escoles i amb l'arribada una mica del fred tot això es calmarà, i com valoreu l'estiu a la ciutat?
1: Bé, ha estat bàsicament un estiu tranquil, llevat d'incidents puntuals. A l'agost no hi ha ningú. I el que sí s'incrementa sempre són les molèsties. Les molèsties perquè la gent es reuneix i es congrega a les places, també és comprensible perquè el dia fa molta calor, i llavors la gent quan marxa el sol surten. Els joves, adolescents i tal, estan més ociosos i van a les places per la nit, no tenen control horari com a la resta de l'any i generen molèsties perquè a més la gent té les finestres obertes. I llavors això ja ens ocupa bona part de la nit, perquè hem de mediar entre el dret a descansar i el dret al lleure de la resta de persones. Però bueno,
0: és un encaix complicat, però és veritat que a vegades es fa llarg, a més amb la necessitat d'obrir finestres, de que el que es queda aquí i a sobre de treballar, doncs ja és prou complicat com per haver de conviure amb la necessitat també d'oci de sortir al carrer de la gent una mica més jove. Un altre dels incidents importants que hem tingut ha estat un incendi que encara, doncs, quan passem per davant, la veritat que ens crida molt l'atenció, no?, perquè el Prat ha estat un incendi significatiu en aquesta entrada a la ciutat. Què va passar?
1: Aviam, per el que és la nostra ciutat, sí que és un incendi important. Clar. Perquè a més és molt visible i van coincidir un seguit de circumstàncies. La calor, el vent, la vegetació molt seca, i l'origen de l'incendi, no t'ho sabria dir. Tenim diverses hipòtesis, el que sí que hi ha diverses persones que estan per allà per la zona, que hi ha barraques, hi ha horts, uh-huh. i tal, i bé, l'origen indeterminat per bombers, però es va escampar molt ràpid, van haver-hi d'intervenir, em sembla, 3 helicòpters per el tema de sufocar l'incendi. No va haver-hi afectació a persones, que és l'important. Només danys materials i la vegetació que es va cremar, i l'afectació al trànsit, que em sembla que va començar l'incendi a les 4 de la tarda o a 2-3 de la tarda, i fins al dia següent gairebé van estar treballant a la zona. A les 8 sí que estava més o menys controlat, però a més va ser el dia de la final del Mundial, en la qual cosa es va complicar.
0: Clar.
1: La logística, perquè teníem personal destinat per a la cobertura d'aquest esdeveniment, i es va complicar tota la jornada es va complicar.
0: De fet, després del Mundial també es van produir alguns incidents a la ciutat.
1: Sí, sempre hi ha gent que aprofita les celebracions o les congregacions de massives per diluir la seva responsabilitat i efectuar actes no correctes, vandàlics o robatoris.
0: Doncs ara mirem ja de la tornada. Avui és el dia de la tornada a les escoles, perquè és veritat que ha estat una setmana una mica complicada. També amb això es fa un desplegament, sabem, dels policies de barri, d'aquests policies que tenim i que saludem cada dia. Fins avui no s'ha pogut recuperar la normalitat, i per tant a partir d'avui comença també la rutina. Però al Prat és veritat que tornem al setembre mirant la festa major i pensant que encara ens queda una mica de gaudi per endavant. La policia torna també pensant que és un dels moments de més mobilització de gent, de més esdeveniments doncs, de manera simultània a la ciutat. Com us prepareu de cara a la festa major amb tots els actes que hi ha per davant? Després explicarem el Prat Nocturn, que és un dels primers actes. Hi haurà la cursa que s'avança a la festa major. Per tant, no sé si ja esteu començant a treballar en aquesta

0: planificació.
1: Sí, ja hem començat a fer la planificació de la festa major. Com bé indicaves, ja s'avancen diversos programes, com és la cursa, ja comença també el Pernod Tour. I bé, és una planificació que porta feina. Aquest any tenim canvis també en qüestió de seguretat. I bé, com bé dius, els pretens, agafem la festa major com una miqueta que l'estiu encara no ha acabat, sí. No? I fem aquesta allargada, no? Comencem al col·legi, l'escola i la feina de debò, però sempre mirant a la festa major, no?
0: Anem amb una afectació, que és la de la cursa. Recordem quin dia serà, quines afectacions tindrà, perquè també hi participa molta gent en aquesta cursa popular.
1: La cursa serà el dia 20 i sí que tindrà diverses afectacions al trànsit. Serà al matí.
2: Diumenge.
1: I
2: a més coincideix que la diada castellera prèvia i amb diverses activitats al NUS. És a dir, la festa major cada cop s'allarga més.
0: Clar.
2: Perquè les prèvies cada cop s'allarguen més i la gent aprofita perquè és la retrobada de molta gent que torna a la ciutat i es retroba per la festa major. Llavors sí que és veritat que tindrem afectació al matí a la Verge de Montserrat, però ja no és la cursa dels tres anys que afectava tota la ciutat i encerclava tota la ciutat, sinó que està més circunscrita a que és Verge de Montserrat en la tornada, en la qual cosa les afectacions a autobusos i tal, que traslladarem o a la part baixa de Doctor Solé Torrents o a la part alta de... al revés, a la part alta de Doctor Soler i Torrents o a la part alta de Carrer Lleida 11 de setembre, la qual cosa es garantirà el servei de transport públic.
0: A nivell policial és més fàcil fent-se una setmana abans que durant el cap de setmana de festa major, perquè aquí tenim opinions també de tot tipus, eh? Molta gent que a vegades corria la cursa dormint 3 hores, clar, també és veritat que quan es concentren tants actes i s'han de donar servei fins tard, a vegades es complica una mica, no?
2: Bé, has de procurar que tingui una cobertura de servei que moltes vegades s'ha de cobrir els serveis extraordinaris. El que passa és que sí que és veritat que pels voluntaris que fan la cursa és molt més factible fer-la la setmana anterior o la setmana posterior.
0: Clar.
2: Que no la setmana de festa major, que surten de festa i després no es lleven per a efectuar el seu voluntariat. Llavors és molt més fàcil.
0: Clar.
2: Que sigui la setmana d'abans o fins i tot com s'ha fet la setmana posterior.
0: Aquests voluntaris que també ajuden a que la policia pugui fer la feina d'anar tallant, aixecant doncs, aquests talls que al final van afectant a la ciutat. Per tant, primera afectació important seria la del dia 20 de setembre. Abans, després, però, el 21, 22, 23, 24 estarà el Prat Nocturn, que també afecta, però relativament, al final sí que és un gruix, un volum de persones important, no? que es va movent per diferents espais de la ciutat. I després passaríem pròpiament a la festa major. Quin és el dispositiu que es prepara i també quines són aquestes novetats a nivell de seguretat que veurem en aquesta festa major del 2026?
2: El tema de policia local, ja portem anys efectuant modificacions als dispositius de seguretat. Es van establir les tanques aquestes de seguretat per a tancament segur, que no hi hagi intrusions de vehicles. Es van incorporar les bodycams ja l'any passat també, en el tema de és una garantia per als agents i pels ciutadans. I aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
0: Aquestes càmeres estaran fixes, ja estan decidit en quins punts es posarà, perquè és veritat que no sé si n'hi haurà unes quantes, per exemple a Fira, no? No sé quina llargada té, però potser té un quilòmetre de recorregut,
2: sí.
0: No? Ara mateix, des del final fins al principi.
2: Hi ha un nombre determinat, és a dir, això no és fruit d'una voluntat d'un dia, no?

0: càmeres que són temporals, que es diuen, que són tipus d'autorització temporal, que només afectarà a la festa major, no continuaran les càmeres a aquests jocs, sinó només durant la celebració de la festa major, i estan destinades només al, a la vigilància, més que vigilància, a la protecció de la gent que va a la festa major. Per tant, no serien càmeres de vigilància, serien càmeres de protecció de la gent.
1: Com penseu que poden ajudar la tasca de la policia, aquestes càmeres? Per què heu decidit que s'implementi?
0: Doncs mira, jo et diré, farem la resposta a l'inversa, és a dir, farem la resposta en el tema de la valoració negativa de les càmeres, és a dir, aquella valoració orwelliana, no, de
1: que esteu vigilant.
0: Sí, m'esteu vigilant. Sí. És una vulneració dels meus drets i de la meva intimitat. Vale. La resta de càmeres que hi ha a la ciutat, o sigui, de mòbils, no és una vulneració. I això és el primer. Però, segon, quina és la funció de la policia local a la festa major? Doncs la protecció de la gent que va a la festa major. O sigui, a mi no m'importa si la gent veu, si la gent balla, si la gent es relaciona, si la gent es relaciona a altres persones que no són el seu espòs, la seva dona. No m'importa, a mi m'importa la protecció de la gent. Llavors agafo la premsa i agafo les notícies del dia i llegeixo. A Manresa, el Mossos d'Esquadra han detingut a 4 menors per un apunyalament durant la festa major. A Sabadell, una actuació desproporcionada de la policia local està en investigació perquè hi ha una agressió. A Capellades, dos Mossos de 24 anys també detinguts durant la festa major. Sant Llorenç de Sabal, també, 4 joves, per una agressió amb caire feixista. Llavors, jo llegeixo això i on hi ha concentració de gent es produeixen aldarulls, es produeixen incidents i es produeixen, perquè ja s'han produït a festa major, malauradament,
1: sí.
0: I què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i, si es produeix un fet delictiu, aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo d'aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial, en la qual cosa garantim que hi ha una prova de pes al procés judicial, i també doncs, sabent que on hi ha càmeres es produeix un efecte dissuasori de la conducta delictiva. A Londres es va fer un estudi i es van instal·lar càmeres a diversos carrers i es va fer l'anàlisi de què passava a aquests carrers i es van reduir els delictes un 19%. Per què? Perquè hi ha un efecte dissuasori, només el cartel de que t'estan vigilant, perquè les zones on hi haurà càmeres hi haurà cartells informatius, perquè és la nostra obligació. Uh-huh. Primer, perquè els ciutadans puguin fer valer els seus drets d'imatge i tindran ja tota la informació, i segon, perquè sàpiguen que és un espai segur. El que es pretén és fer espais segurs.
1: Aquestes càmeres estaran en senyal directe amb algun policia a la prefectura?
0: Sí, estaran en senyal directe i es podran visualitzar per policies en unes condicions de seguretat, no per fer mal ús. No és possible la captura d'imatges fora d'un sistema controlat de descàrrega i totalment rastrejable.
1: D'aquesta manera també podeu enviar certs efectius, no?, depenent del que es pugui veure en les càmeres.
0: Exacte. És un reforç de la seguretat per protegir a les persones, per fer espais segurs, però no substitueix de cap manera la presència policial als jocs, perquè hem d'estar, i això només ens ajuda a saber què passa al joc. Moltes vegades tenim la imatge simultània del policia al joc i la imatge de la càmera.

0: tindrem les dues versions.
1: Doncs la principal novetat d'aquesta festa major a nivell de dispositiu policial, hem de dir que la policia local vindrà juntament amb Mossos d'Esquadra la setmana d'abans, dijous prèvi a la festa major, també per entrar una mica en el detall de quins són doncs, els incidents principals que es produeixen durant la festa major, per intentar que doncs, puguem minimitzar al màxim aquestes coses que passen quan es concentren moltíssimes persones en esdeveniments com són aquests concerts. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6, de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 10:45 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
3: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
4: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: Time for DJ.
9: Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
10: Todo el techno, todo el dance, y todo el house, lo tienes aquí.
11: I think it's time for DJs.
9: Time for DJ. Time for DJ.
12: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
8: Time for DJs.
13: Time for DJs.

0: per sobre de les 10 del matí, amb el canvi de temperatures, hem pensat també que comencem a endreçar-nos de cara a la tardor i volem saber com estan els camps de la ciutat, saber doncs, quins productes encara de l'estiu estan en el seu moment òptim i com estan les plantacions de les diferents varietats de carxofa que es fan aquí al Prat, la Blanca de Tudela i també la Green Queen, que sabem que són dates també de plantació. És per això que hem convidat el secretari de la Cooperativa Agrícola del Prat, el Xavi Oliva. Què tal, Xavi? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Comencem per comentar una mica com ha anat l'estiu meteorològic, perquè déu-n'hi-do la calorada que ha fet. Això com ha afectat al camp?
1: Doncs ha sigut un drama. Un drama per anar massa bé i un drama per anar massa malament. Hem tingut articles com el meló i la síndria que pues, perfecte, els agrada la calor i la calor s'ha allargat i a més pues, des de maig que no ha plogut res ha sigut perfecte per aquests cultius, però doncs bon producte, molt gran, molta quantitat. El problema ha sigut quan ha arribat al mercat. Quan anem a l'accés directe al client no hi ha problema, però quan vas a la gran distribució, doncs, bueno, pues costa, no? Al final a mi m'agradaria veure recollir tot el meló que hi ha plantat a Catalunya i quants quilos són i els habitants que som i a quant toca per habitant i això segur que no quadra amb les estadístiques del que tothom es pensa que consumeix de producte de proximitat, no? Però bueno, aquesta és la realitat. Un cultiu que ha anat bé no ha tingut la sortida comercial que haguéssim desitjat.
0: Això per què passa? Perquè no hem posicionat suficientment bé aquests productes?
1: No, els productes estan superben posicionats. El client els valora. Però després, doncs, bueno, el que li arriba és meló de Múrcia, meló de Manxa... I ens costa competir, ens costa competir. Són
0: per què és diferent el que fan allà? Per què poden competir amb altres preus?
1: Bueno, perquè són produccions més... Primera, que tampoc els ha agradat el preu, eh? Aquest any el preu del meló ha sigut molt dolent, hi ha dificultats per vendre'l i ha sigut dolent per tothom. La climatologia ha sigut molt semblant en tota la península, per tant, la producció ha sigut molt elevada a tot arreu i costa. Aleshores, si ens centrem en nosaltres i en preguntes, doncs jo faig a pagès perquè el fet de que el consumidor vulgui un producte de proximitat doncs ens dona un valor afegit i que tinguem aquesta terra tan bona, que traiem aquests productes tan diferents, perquè ho són i de manera contrastada i de manera científica, perquè nosaltres fem tota la documentació, tota l'experimentació, tot el nivell de sucre, tot el nivell de durabilitat, de postcollita, de la corna, es fan tots els estudis i tota la documentació que cali. Realment traiem un producte de gamma extra, però és difícil, és molt difícil de defendre'l, pues perquè... Si hi ha un sector on la globalització està desenvolupada al màxim, és a l'alimentari. Aleshores, pues, bueno, tot això que acabo d'explicar del producte de proximitat cau en un romanticisme i es perd en la realitat. I aquesta és la dificultat. Anem a lluitar-ho, però aquesta és la dificultat.
0: Aquí i l'altra dama... Com a consumidors, que sempre hem de recordar que tenim unes capacitats, tenim una manera de fer la nostra compra i moltes vegades no ens hi fixem d'on comprem les coses i moltes vegades l'origen és molt abstracte perquè no, tenim origen a Espanya, tampoc no sabem ni en quines condicions ni d'on venen exactament aquests productes.
1: Sí.
0: No?
1: Bueno, s'han de fer coses. El que està clar és que, ho he dit alguna vegada... En la batalla per defendre la sobirania alimentària, per defendre la pagesia tradicional i per defendre el territori, el carro de la compra és una eina per guanyar aquesta batalla. El carro de la compra individual de cada consumidor i consumidora. I és així, bueno, ens hem de mirar a consciència tots plegats i pensar que a vegades doncs, un producte que... i no necessàriament més car, però que sigui de proximitat, doncs no s'ha hagut de transportar, la petjada de carboni és molt menor, estàs ajudant a que sobrevisqui, no enfortir ja, sinó que sobrevisqui el teixit agrari i econòmic del teu territori I jo crec que fem bé, no? I la gent és molt conscient d'això, eh? El que passa és que a vegades no sap com fer-ho, no té l'accés, costa, els etiquetatges són molt amplis.
0: És complicat, però és veritat que aquí al Prat tenim opcions de venda directa dels pagesos del Prat, tenim l'oportunitat de veure els camps que tenim aquí a l'entorn, ens agrada molt passejar per l'entorn exterior de la ciutat, ho valorem molt, no? I per tant, tenim avantatges per davant d'altres ciutats, no? Que potser tot queda més difús aquí.
1: Des de
0: luego, sabem qui sou,
1: del Prat,
0: on
1: en
0: esteu,
1: aquest sentit, jo crec que som uns privilegiats.
0: Totalment. Anem amb d'altres productes, per exemple, no sé com estan els tomàquets, que també és un dels productes estrella una mica del nostre entorn.
1: Doncs, bueno, ha sigut un any molt complicat, molt complicat per la calor. El tomàquet tardà ha perdut tota la flor. Nosaltres fem diferents partides de tomàquet i comencem plantant en els hivernacles amb tomàquera plantada a terra, regada amb aigua, amb l'aigua del riu, amb l'aigua del canal de la dreta. I dic això i ho especifico perquè a vegades és que el tomàquet hivernacle no tot és el mateix. No és el mateix un tomàquet plantat en un hivernacle de manera industrialitzada i que la varietat de tomàquet que s'ha triat és una varietat pensada per un canal de venda concret i prioritzant la postcollita, és a dir, els dies que dura sent bonic. Nosaltres plantem varietats prioritzant la qualitat i començant per aquí i passant perquè plantem en terra i perquè utilitzem l'aigua que utilitzem, doncs són exactament igual de bons que els d'exterior. Simplement els hi donem un clima controlat. Un clima controlat perquè creixen en un moment de principis d'hivern, primavera, perquè es planten al febrer, que ho permeten. Després plantem a l'exterior, primera partida, segona partida, i els últims que plantem, que són els que es comencen a collir ara al setembre, doncs han conviscut amb unes temperatures que ja no són pròpies de l'agost, molt menys del setembre, i un tomàquet, quan està estressat, té un estrès o hídric o de calor, el que fa és llançar la flor. No és que es perdi el tomàquet, sinó que la flor no qualla. Aleshores, tu et mires
0: Ara fem Instagram també a la vegada, Xavi, no et preocupis.
1: Et mires les plantes i estàs allà i estàs lligant, les estàs lligant, els estàs traient els brots, estàs allà fent feina, perquè s'ha de fer molta feina en una tomaquera, abans no agafes el primer quilo, i dius, ostres, aquestes flors, ostres, el primer pom no n'hi ha cap. Bueno, el segon pom, les tomaqueres, i aquí al Prat hi ha molta gent que entén una miqueta perquè tothom té el seu hortet, tothom ha vingut del camp. Ostres, que estem parlant de que fins al cinquè pom i no hi ha ni un tomàquet quallat. És un drama, no? Per això ara vas a les botigues, estàs veient uns preus desorbitats, però són tan desorbitats perquè és que no n'hi ha. I també és un problema que ha sigut bastant genèric, bastant de la península i fins i tot de França, i bueno, no hi ha producte, no hi ha d'on aportar-lo. També ha passat molt en el nord d'Àfrica, aleshores ara mateix no hi ha producte. O sigui, ho tenim malament els de proximitat i malauradament ho tenen malament a la ciutadania, doncs perquè no hi ha tomàquet i a les botigues està caríssim.
0: Està caríssim, sí.
1: Però clar, nosaltres, per exemple, això ho amortiguem una miqueta, és a dir, no sé, ahir em deien que el tomàquet estava, un tomàquet normal de manida, estava a 3,50 al Mercabarna. Això significa que el botiguer l'ha de posar, tenint en compte totes les despeses que té, a 5 o 5,50, perquè si no li val més la pena dir que no en té. Nosaltres aquests preus els amortiguem perquè tenim producció pròpia, però evidentment hem fet tota aquesta feina d'esbrotar, de lligar, d'abonar les plantes, de cuidar-les, de tractar-les, de pagar els planters, de pagar els lloguers de les terres. Els costos són molts i són inevitables, no els pots evitar. I ara el tomàquet que tens que intentar donar-li un valor per sobreviure.
0: Encara, doncs, estem en aquest punt de transició. Ahir va ploure bastant aquí al Prat. No va coincidir amb les alertes, però sí que a primera hora del matí i a mitja tarda va ploure amb ganes. Això pot afectar positivament a les carxofes, per exemple, que heu estat plantant, o aquesta pluja és massa?
1: No, aquesta pluja és bona. A les 6:30 el Garraf estava diluviant i venia cap aquí una bomba vermella. Vam tindre la sort que es va dividir entre dos i va anar cap al mar i cap al Vallès i ens vam salvar. O sigui que el que va caure va ser el que no s'esperava. El que s'esperava era que caigués aquí, doncs, un gran diluvi. Aquí tenim un tema també molt importantíssim, que amb l'administració ens hem de mirar d'entendre per al tema dels desguassos, perquè tal i com estan, doncs estan molt malament. Aquest any no s'han fet les neteges com tocava fer-les per altres obres que jo entenc que s'hagin de fer, com la canonada de Salmorres, però que el que no pot ser és que vulguem que la pagesia sobrevisqui. Tenim mil problemes, tenim mil fronts climatològics de mercat i que a sobre ens trobem que estem a expenses de que no plogui, perquè si plou tal i com està la infraestructura ara mateix i amb algunes coses que s'han muntat sense el consens amb l'agricultura, ens inundarem. I només faltaria que després de vindre d'un estiu molt càlid, on hem patit moltíssim els problemes de mercat que tenim, a sobre, per les coses del propi poble i del Consorci del Delta del Llobregat, que no ens acabem d'entendre, puguem tindre problemes. Això és una cosa que hem de solucionar d'immediat, perquè no podem conviure.
0: Perquè ho entenguem, és una infraestructura per vosaltres bàsica i hauria de ser una infraestructura de país, no? com la resta.
1: Costa pensar en tindre un desguàs net i en calcular el caudal, el volum que pot arribar a acumular puntualment una vegada a l'any o cap, però existeix la possibilitat de que passi. Uh-huh. Aleshores,
0: clar,
1: aquella infraestructura ha de ser capaç d'admetre a aquest cabal. Uh-huh. A la que hi fas alguna cosa pensant en altres conceptes que em semblen molt bé, però que estan muntats en una infraestructura que està pensada per aliviar d'aigua tota la part sud del Prat, un terreny agrari, allò té que fer la seva tasca, i si no la fa, doncs encara ens dificulta més la feina, no? Perquè nosaltres no només anem a treballar cada dia. Quan es comences la temporada fas una gran inversió en capital, molt gran, i ja tens les incerteses del mercat, incerteses climatològiques, i a més, a sobre tens un risc molt alt de que una inundació et admeti la collita, i en el cas de la carxofa una inundació no pot fer danys, pot acabar amb ella. No, per favor, aquest risc no podem córrer. Això és excessiu, perquè si no, doncs, pues no s'hi podrà plantar.
0: Per tant, necessiteu que aquesta infraestructura es netegi.
1: Necessitem que es netegi, necessitem que quan s'hi facin coses, doncs arribi un consens i es vegi el que es pot fer i el que no es pot fer, no? Ara mateix, doncs, hi ha una infraestructura muntada que, al meu punt de vista, doncs, no és correcta per molts estudis que s'hagin fet. No serà la primera vegada que ens trobem amb coses fetes i càlculs fets per enginyers molt qualificats i que després no han funcionat, no? I la prova està en la Ricarda. L'estany de la Ricarda, doncs, va estar a punt de que tota la fauna es morís perquè no hi havia prou renovació d'aigua, i això ho vam salvar des del canal de la dreta.
0: Sí, sí.
1: I els números que van fer uns tècnics amb uns pous al port, doncs, a l'aeroport, doncs no van funcionar, no? Doncs ara aquí estem en una situació una miqueta semblant i hem de fer... Pues mira, ja aprofito, ja que hem tret el tema, ja que surt, doncs aquí tenim un problema molt important que s'ha de tindre en compte i que la gent no ho sap, la gent no és conscient de la nit que vaig passar jo ahir, de com vam córrer a partir de les 6 del matí. Ja ho sabíem, ja estàvem preparats, però vam sortir a córrer per si podíem fer alguna cosa, i per sort la tormenta es va dividir i no va passar per sobre nostra.
0: Però clar, no podeu estar patint, no?, per cada tempesta que hi hagi, tenint en compte que ve la tardor i que voleu pluja, no?, però pluja d'una manera que el camp pugui admetre-la i també aquesta infraestructura pugui desaiguar.
1: Sí, les infraestructures estan com han d'estar i l'han d'admetre, i després la pluja és algo extraordinari que no havia passat mai i no ho podem assumir, doncs és el que hi ha, no? Però que jo tinc que tindre els meus deures fets com a pagès, clar, i tindre les coses com han d'estar per poder desaiguar, i l'administració, que a vegades que faci alguna cosa, sigui ACA, sigui Ajuntament, sigui Consorci del Delta del Llobregat ha de fer-ho amb consens amb nosaltres i valorant les coses de veritat i que evitar el risc en la major mesura possible.
0: Xavi, parlem de les carxofes, de les diferents varietats que tenim aquí al Prat. No sé, enguany, des de la cooperativa, per quines us heu decidit? Aquí tenim molt de romanticisme amb la carxofa Prat, amb la blanca de Tudela. És veritat que la gent del Prat ens l'estimem, la busquem i si podem, comprem aquesta, però també heu de conviure amb la realitat de fora del Prat. Quins percentatges tenim plantats o quins plantareu de blanca de Tudela, quins de Green Queen, d'aquesta varietat híbrida?
1: Mira, vaig pensar un vídeo a les xarxes aquest estiu quan plantàvem precisament la varietat de Tudela, que la plantem més tard perquè amb el canvi climàtic intentem assegurar, com podreu imaginar, les plantades la primera setmana d'agost amb l'agost i el setembre que portem, pues no els ha agradat gaire, per no dir gens. En aquest vídeo intentava explicar que la blanca Tudela té un cost de manipulació molt elevat, ja començant per el fet de plantar-la, el fet de que siguin esqueixos ja fa una logística més gran, més gent, més maquinària, després una incertesa perquè jo no ha brotat encara, haurà de brotar i tu
0: quan
1: poses
0: triga
1: a terra,
0: a brotar des de que la planteu?
1: Pues abans tardava entre 7 i 15 dies i les més ressegades un mes. I ara doncs ja fa 30 dies que estan plantades i tenim una brotada, doncs depèn del camp, però hi ha camps que estan molt bé i camps que tenen una brotada doncs del 50%, però que van començar a brotar fa 10 dies quan vam tindre aquell alleujament de temperatures, però després hem tornat a tindre una altra remuntada. Aleshores, la veritat és que és molt difícil, però el pitjor de tot és quan arribes al mercat, no? si vas a la venda directa i tu trobes el punt d'equilibri amb el consumidor final, doncs trobes un bon preu, i quan vas a la distribució, doncs a Mercabarna no es distingeix entre híbrida o carxofa de la varietat blanca Tudela, i el que és pitjor és que tampoc es distingeix si la carxofa tan híbrida com blanca Tudela és del Prat o és de fora. Davant d'aquesta situació, només plantem carxofa varietat blanca Tudela, la tradicional, per esqueix, la gent que tenim un canal de venda directa. I això és un volum concret de quilos, un volum concret d'hectàrees. Evidentment, per poder tindre sempre, tindrem un excedent. I aquest excedent doncs ens baixarà la mitja perquè ja sabem que no es vendrà bé. Però plantem perquè som del Prat, però també plantem perquè a través del canal directe trobem un preu just. Nosaltres, i també ho explico en aquell vídeo, em dol, no?, quan tinc que escoltar que és que la de Tudela es perd perquè el pagès li és més rentable i prefereix fer la de Tudela, no? Perdona, la rentabilitat depèn del preu i el preu el posa al mercat. Aleshores, si hi ha una cosa més bona, perquè ja va a gustos, però jo sóc dels que pensa que la varietat tradicional per esqueix doncs té una intensitat de sabor més alta i la prefereixo. És veritat que l'altra també és molt bona, també és tendra, però això té que tindre un valor diferent. I després, a més, si té uns costos de producció molt més elevats, també té que tindre un valor diferent. Aleshores, és el preu el que fa que no sigui rentable. I nosaltres sobrevivim gràcies a la rentabilitat. No podem fer-ho d'una altra manera, no ens podem guiar per un altre patró, perquè si no ho faríem un any i el següent estaríem tancats.
0: La híbrida sí que us dona aquesta rentabilitat?
1: No, tampoc.
0: Llavors no sé si us plantegeu com diversificar més els productes, com us plantegeu el futur proper? Clar, perquè això també ha estat un canvi, no?, al final.
1: Bueno, s'han de fer coses, no? Jo me'n recordaré sempre, no?, quan vam plantar el primer any híbrida i l'Agustí Santa Fe em deia, l'Agustí García Santa Fe em deia, en pagès veterà que tots coneixeu, deia, això serà com quan es va començar a plantar l'enciam amb taco, un joc d'en llavor, no?, que era, aquí teníem una qualitat per ser plans i per ser, i aquí teníem una qualitat doncs també especial per fer la carxofa Prat, no? I era un producte amb una vida postcollita concreta, i que si el duies de fora, aquests 2-3 dies de diferència de ja estar collit, doncs es notava. I això era el que ens diferenciava. Ara, aquesta varietat híbrida, la seva principal característica, a part de que es pugui plantar per llavor, aquesta ens afecta a nosaltres, la que afecta a nivell comercial és la vida postcollita. És un producte, la carxofa, que la híbrida en concret, que té una vida postcollita molt més llarga. I això facilita que si poden ser 10 dies, pues, bueno, pues, si la carxofa ve d'un altre lloc, en porta 3, encara li queden 7. L'altra podem tallar 5 només. Si la portes a un altre lloc i ja porta 3 dies collida, només te'n queden 2, no? Ja el botiguer s'ho pensava.
0: Clar.
1: Aleshores, aquest fet, per si mateix, ja feia que es prioritzés la carxofa del Baix Llobregat. Ara, això ho haurem de fer en paper. O aconseguim fer una documentació, una IGP i un control de la producció local i un etiquetatge correcte i que no s'entri una carxofa que no toqui, o serà molt difícil, perquè la temporada passada, prèvia a aquest estiu climatològicament nefast, la temporada passada de carxofa va ser nefasta. A partir de febrer van caure els pleus, la producció nacional va ser molt alta i va caure el consum. I una altra vegada més, el mateix que t'explicava abans el meló, pues, la producció nacional ens afecta. Però nosaltres no produïm per competir en un mercat nacional. Nosaltres, jo, que per exemple he viscut i sóc de família pagesa, però vaig retornar al camp perquè jo havia estat treballant fora de l'agricultura, vaig tornar per al valor afegit del producte de proximitat, d'un mercat de producte de proximitat, d'un mercat que valorés la qualitat, i clar, això només ho aconsegueixo en el canal de venda directa. Aleshores és molt difícil. I és el que ens passa també amb la carxofa híbrida.
0: Xavi, gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos. No sé per quan preveieu que puguem comprar les primeres carxofes de la temporada. És molt difícil fer prediccions encara.
1: No, el que no és difícil de preveure és que pues, bueno, pues segurament algun camp que tinguem una miqueta més adelantat, doncs ja en veurem a les nostres botigues i en el mercat de pagès. Però en general la carxofa no ha crescut, perquè la carxofa híbrida tens la sort de que la plantes en plantó i ja està viva, però també necessita aquell contrast que necessita la tudela per créixer i per desenvolupar-se entre les temperatures de la nit i el dia, no? I dormir a 26 i 27 graus, doncs les carxofes no s'han mogut. Les tudeles les hem plantat una mica més tard, per tant, en general la carxofa vindrà més tard. N'hi haurà excepcions, però en general la carxofa vindrà més tard.
0: L'esperarem, per això. Gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia. Es parla Luis Rodríguez Alonso, el servei de pediatria del CAP. Ramon havia passat en bloc al CAP 17 de setembre. El trasllat, però, no suposa canvis en cap altre aspecte, ni de professionals de referència, ni tampoc en horaris. Aquesta és la principal conseqüència de la reorganització de l'atenció sanitària pública als infants que s'ha fet al Prat i que els professionals ja reclamaven des de fa anys. Seguint els models d'altres municipis com Vilafranca del Penedès, que va ser pionera, o Viladecans, s'ha creat al Prat una línia pediàtrica que unifica tot el servei sota una única direcció independent. Escoltem la infermera pediàtrica Emi Ruiz.
2: Abans, si un infant arribava al Ramon Avia amb una sospita d'una fractura o amb una sospita d'una pneumonia, havia de desplaçar-se al CAP 17 de setembre, fer-se la radiografia i tornar al Ramon Avia quan es trobava malament. Ara això no passarà, simplement baixarà les escales i es farà la radiografia si cal, no?
0: I és que fins ara el servei depenia de l'atenció a persones adultes, fet que li restava eficiència. A l'altre cap del Prat, el doctor Pujol i Capçada, no hi haurà canvis en el servei de pediatria, tot i que funcionarà de manera coordinada amb el del 17 de setembre. Amics de la Sardana del Prat ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música de cobla que l'acompanya, els valors que representa i també la seva presència al llarg dels anys. Una mostra formada per noble fons i pensada per posar en valor aquesta tradició catalana i apropar-la a la ciutadania. A més, en el marc de l'exposició, l'entitat també ha organitzat aquest dimecres una ballada de taller de sardanes per aprendre els passos bàsics. La mostra es podrà visitar fins diumenge.
1: Esports.

I els esports, l'Ebre et coneixerà avui a la una del migdia el rival de la ronda prèvia de Copa del Rei. Recordem que el primer equip masculí de l'AE Prat jugarà a la Copa per tercer cop a la seva història, un dret que va aconseguir la temporada passada per ser representant territorial català i el millor classificat de la Lliga Elite d'entre aquells que no van aconseguir l'ascens a tercera ref. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a més notícies d'aquí una hora.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem amb més temes al Planeta Prat. Comencem a parlar ja dels actes previs a la Festa Major i un dels més esperats és el Prat Nocturn. De fet, les entrades les podreu aconseguir a partir del dilluns vinent, a partir de les 10, i per tant, nosaltres fem avui l'entrevista perquè ho pugueu assumir, fer-vos una mica l'agenda i mirar quin és el dia que us anirà millor participar d'aquest itinerari, recordem, històric, però també teatralitzat, que el que fa és recuperar la història del Prat i algunes intrahistòries que ens fan entendre molt millor el que ha passat. És per això que hem convidat a la Cristina Castells, que és cap de lectura i de coneixement de l'Ajuntament del Prat. Benvinguda, què tal?
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com anem?
1: Doncs molt bé, aquí a punt de preparar aquesta fantàstica activitat que és tan rellevant a la ciutat i que tothom coneix i tothom espera poder-la reviure, no?
0: Té molt d'èxit, sempre el Prat Nocturn, i bona part de la culpa la tenen també les arxiveres. Tenim la Mari Pau Pàmpols, què tal?
2: Hola,
0: com
2: Aixa,
0: estàs?
2: Encantada d'estar aquí amb tu, com sempre.
0: Gràcies per venir. I després tenim l'altra part que fa que entenguem molt millor la història, que ens la creiem, que sembli que estem allà, que és tota la gent del Teatre Càdix. Avui tenim una de les directores també d'aquesta part teatral del Prat Nocturn, que és la Rocío Quesada. Què tal, Rocío?
3: Hola, molt bé. Encantada també d'estar aquí a la ràdio.
0: Benvinguda.
3: Gràcies.
0: Vinga, doncs comencem per recordar com va sorgir aquesta activitat al Prat Nocturn, i per qui hagi aterrat aquí al Prat, per què val la pena participar?
2: La idea és que arriba la Festa Major i arriba el Prat Nocturn, Aquí està clar,
0: és així,
2: no? És una de les activitats que més s'agraden, n'hi ha de molts altres, però que més s'agraden aquí a la gent. Doncs mira, tot això comença quan estava la Marga Gómez, historiadora i directora de l'arxiu fins fa poquet,
0: sí,
2: que es va jubilar.
0: Doncs
2: comença un 2011 que decideix que podia fer un recorregut pel poble explicant la història, no? Explicant petits relats, aprofitant punts determinats o edificis simbòlics o carrers, bueno, històries, relats històrics en general.
0: Sempre s'havia dit, no?, que això, que el Prat té poca història, sí, i de fet la Marga volia demostrar
2: clar, era
0: tot el contrari, no?
2: Exacte, per recuperar aquesta història que molta gent desconeixia. Uh-huh. Llavors va anar molt bé, no estava teatralitzat encara, i el 2012, doncs, imagineu, comença el 2011, vull dir, és la 16a edició aquest any, i el 2012 doncs es parla de teatralitzar teatralitzar aquest itinerari, i es va començar a comptar ja des de llavors amb el Càdix, amb el grup de teatre Càdix.
0: A partir d'aquí arriba tot això d'apropar la història a la gent, i us arriba la proposta al Càdix de donar-li una mica de vidilla i també d'explicar històries dins de la història del Prat, no? Rocío, què significa això per vosaltres com a Càdix? Perquè també estàvem acostumades a un teatre diferent, i a partir d'aquí es trenca la quarta paret, heu d'adaptar-vos, d'entrar en les històries del Prat i també en espais molt singulars de la ciutat, que no sé si us imaginàveu actuar alguna vegada.
4: Sí, clar, bueno, hem fet cosetes al carrer. De fet, aquest any, amb el 50 aniversari del Càdix, estem fent el teatre al carrer. Però sí, sempre el Prat Ocult, nosaltres li diem Prat Ocult, encara que és Prat Nocturn, però al Càdix sempre li diem Prat Ocult.
0: Perquè forma part, diguem-ne, que
4: sí,
0: és el cicle,
4: és tot,
0: el macrocicle.
4: Sí, doncs sempre és un moment molt bonic, perquè, o sigui, és un muntatge, una producció molt ràpida, perquè, clar, arribem de les vacances i és com pa, pa, pa, pa, pa, tot està molt concentrat, però a tothom li fa molta il·lusió. O sigui, sempre que arriba el Prat Ocult, tothom està pendent a veure si em trucaran, a veure si no em trucaran.
0: Us agrada?
4: Sí, clar, perquè és un moment també per nosaltres, doncs, de començar la temporada, de participar en una activitat prèvia a la Festa Major del Prat, no prèvia, sinó que ja forma part de la Festa Major del Prat. És un moment on ens tornem a veure tots, també la possibilitat de participar en l'arxiu, que són encantadores totes i ens estan ajudant molt. I bueno, són 4 dies que estem a tope, perquè tothom, heu de pensar que tothom que fa aquest muntatge, la gran majoria de persones treballa, té fills, té altres coses, o sigui que en realitat ho fan per amor a l'arte.
0: Clar.
4: I perquè és un moment molt bonic, ens ho passem superbé al Càdix.
0: Clar, són dos passis durant 4 dies seguits, i per tant és una intensitat
4: forta. I molta gent, perquè aquest any som 19 persones. O sigui, que imagina't.
0: L'any passat no sé si va ser rècord, però la sensació sí. era de veure tantíssims actors, no? Fent un esdeveniment i fer-ho tan gran a la vegada que, no sé, cridava molt l'atenció, no? Això de veure el desplegament que fa el Cádiz. Rocío, també, arribar a altres públics que potser durant l'any no s'apropen al Cádiz pròpiament o no us coneixen tant, però que al Prat Nocturn no s'ho perden.
4: Sí, de fet, a mi encara em sorprèn que hi ha molta gent al Prat que no sap què és el Teatre Cádiz.
0: Després
4: quan aquest
0: anys,
4: any estem fent el 50 aniversari. Però bueno, de vegades és que clar, és segon per on et mous, quines són les teves inquietuds, però sí que és veritat que arrel de fer el teatre al carrer amb el Prat Ocult, hi ha molta gent que li crida l'atenció i després ve a apuntar-se als cursos, o sigui que també és un bon reclamo publicitari.
0: Com treballeu cada any per poder arribar a aquest itinerari? No sé amb quant de temps es prepara tot això.
2: Bueno, amb temps, es comença a treballar el tema abans de les vacances, això claríssim, amb temps. Ja es contacta amb el... Bueno, es decideix quin és el tema que es tractarà. Aquest any recuperem un recorregut dels primers que hem tingut, que s'han fet, però amb variacions i amb alguna sorpreseta.
0: Val. Vale? O sigui, serà el mateix.
2: No serà el mateix, exactament. I tornem al nucli antic. Vale? Que és una manera també de captar molta gent que al principi no venia, no? Clar. I que ara doncs, coneixerà aquest tipus d'itinerari. Bueno, contacten més, la Rocío també és la que potser t'explicarà més bé tot aquest tema, però contactem amb el Cádiz, quan ja està el relat, es busquen se'ls hi passa, es busquen els personatges, no? Els actors, actrius que faran aquestes escenes, i a partir d'aquí ells tenen moltíssima feina, perquè fins ara doncs, els textos els ha fet la
0: Marga,
2: sempre,
0: la Marga
2: no? Una producció de l'arxiu en col·laboració amb el Cádiz i amb els textos elaborats per la Marga Gómez, i menys en aquest que hi ha algun canvi, i bueno, i passa els textos, i llavors ja són els que decideixen, no? els actors, les actrius, com es faran les escenes, no? No sé,
0: Això com ho feu, Rocío?
4: Bueno, de fet, històricament la Marga sempre es passava pels assajos, ella volia hippiar a veure com ho feien. Suposo que aquest any vindran la Cristina, potser sí, que vingui, o la Marta també m'ha dit que volia venir. I sí, bueno, nosaltres rebem el text, no? I pensem una miqueta, bueno, que el que hem fet nosaltres, com que era un recorregut i un Prat Ocult que ja s'havia fet, el que hem fet és, hem volgut recuperar també la gent, perquè també hem pensat que és bonic que la gent que ho va fer aquest any, aquell any, doncs ho fes ara, no? Ha hagut algunes variacions, perquè clar, per exemple, jo feia una parella, jo feia amb el Lolo de novios, i és en plan, Lolo, ja no estamos para esto, ¿vale? O sigui, ja hem de donar pas a la gent jove, clar. Perquè ja teníamos...
0: Els anys han passat, des del 2012 que participeu, déu-n'hi-do.
4: Sí, sí. I llavors el que fem és, doncs, un càsting, però un càsting sense fer càsting. Diem, ostres, este lo haría genial, tal persona. Aquest. També jo penso que com que el Prat Ocult és una... ho fem per amor a l'art, quasi bé, també vull que jo en aquest any el que he volgut és que també participés gent que també està compromesa amb l'entitat, perquè també és una oportunitat, no? Està clar que tenim gent que és molt professional i que quan la veieu no es cae la bava,
0: ens encanta,
4: perquè ens
0: veritat.
4: Encanta... Però també jo he volgut donar també una oportunitat a persones que estan molt implicades en l'entitat i que també els hi fa il·lusió participar, i també crec que tenen el dret. Tenen el dret també perquè se l'han guanyat, perquè porten igual 10 anys al Cádiz, estan participant en tots els cursos, estan implicats en l'entitat, i al final l'Associació de Teatre Cádiz es manté per aquesta gent també.
0: Totalment. I ens encanta veure tota aquesta gent que també hi participa i que potser
4: i us encantarà,
0: és més amateur. Jo és que sóc fan del Prat Nocturn, ja ho sabeu, i per tant aquí a la ràdio tots reservem, intentem estar allà ben pendents. Jo he de demanar fins i tot que em facin la reserva, perquè això sembla les entrades de la Rosalia, i jo estic en directe a les 10 del matí, i clar, estic fent una entrevista i no em carrega, i he de demanar que, si us plau, m'agafin les entrades.
4: Això és un bon paral·lelisme, eh? Les entrades de la Rosalia.
0: De veritat, clar, és que en 20 minuts aquelles entrades
2: sí.
0: volen.
2: Hi ha gent que no s'ho creu, a vegades dius, no, és que jo tinc...
0: És un èxit.
2: Propera que no... Que
4: bueno, en aquesta ocasió és que són gratis, també això s'ha de dir.
0: Són gratis. És veritat que a vegades s'ha posat sobre la taula el fet de poder fer algun pagament, i que sigui d'una manera simbòlica, sobretot per intentar que la gent no reservi entrades de més, no? I després deixi fora d'altra gent. Però això és molt complicat perquè es fa a l'espai públic i, per tant, cobrar per estar a la plaça de la Vila, doncs...
2: És molt difícil.
0: És difícil d'entendre, no? Però, tot i així, amb l'encaix i amb els anys, heu anat trobant fórmules, fins i tot amb postpandèmia, no? I, per tant, s'ha anat adaptant al Prat Nocturn a totes les circumstàncies.
2: Sí. El que sí que demanem és que aquella gent que ha agafat moltes entrades o que després no vindrà perquè no pot o perquè no necessita tantes, sí que demanem que anul·lin aquestes entrades, sobretot que les enviïn al correu patrimonicultural@elprat.cat, i totes aquestes que retornen, a partir de l'endemà tornen a estar a la venda.
0: Molt bé.
2: Vale? Perquè així molta gent que no ha pogut accedir, en aquest moment podrà accedir. És a dir, les dues coses. Si no vindràs o et sobren entrades, les retornes, les anul·les, i sobretot la resta de gent que estigui molt atenta, perquè tornen a estar a la venda. Bueno, a la venda, entre cometes, perquè sabem que són gratuïtes.
0: Sí,
2: eh?
0: Anem carregant, sí. No?, la pàgina. Ah,
2: exacte.
0: Molt bé.
2: Sí, sí.
0: Doncs també volia preguntar-te, Rocío, perquè aquí és molt important el tema del vestuari. Aquí suposo que hi dediqueu temps i esforços, perquè el vestuari al final fa que ens imaginem aquella escena, perquè passem per espais del Prat que hem passat fa una estona i no eren res i ara són l'escenari d'un altre moment històric de fa 100 anys, no? I per tant això passa en bona part per com aneu interpretats els actors també a nivell de vestuari. Com us ho feu?
4: Doncs a veure, el vestuari està una miqueta acotat perquè, clar, els personatges són els que són i no podem posar Jacint Verdaguer vestit de drag queen, encara que jo el posaria, no? Però igual les de l'arxiu me maten. Però llavors, o sigui, el tema del vestuari està acotat en el sentit de que si hi ha un cura que és Jacint Verdaguer, doncs ha d'anar de cura. Després, les sorpreses que donarà el cura ja les veureu, però el que tenim és que al Cadis tenim un vestuari, però per aquesta ocasió el que fem és comptar amb el Refetor Teatre, que sempre són superamables amb nosaltres, s'ajusten al pressupost, ens ho posen fàcil. I també és un moment bonic d'anar a Refetor, de provar-te el vestit, la perruca, o sigui, això, i clar, això ajuda molt a crear el personatge.
0: Totalment.
4: No és el mateix, bueno, qualsevol de nosaltres, quan et poses un abric que sembla elegant o que per tu és elegant, tu ja l'autoestima se te sube, no? Doncs imagina't un actor o una actriu, no?, que et vesteixes del teu personatge i ja te subes tres ratllites per arriba.
0: Molt bé, clar que sí. I és molt important per seguir, no?, la història, veure com està ambientat.
2: T'imagina, no? Has trobat en el carrer personatges, un relat històric, tot combinat, i és molt important, perquè al final el que expliques amb tot això són pinzellades de la història del Prat i coses que la gent no coneix i que de cop i volta diu, això passava, no? Això ens ho han preguntat moltes vegades. I el que és molt curiós, que després, que suposo que us passarà molt a vosaltres, és que després vas caminant i et vas saludant gent perquè t'ha vist, ha vist que estaves per allà i et vas saludant, que tu no coneixes, durant uns dies, però molta gent que no coneixes que et va dient adéu.
0: Us han fet famosa també a les arxiveres, aquesta part de conèixer una professió, no?, que potser a l'arxiu municipal hi va un gruix de gent petit del Prat, no?, però això ha fet que poguéssim conèixer-vos de primera mà i tota la feina que feu.
2: Home, clar, perquè l'arxiu és un servei que queda una mica com, no com abans, que semblava més ocult, que sempre ho hem parlat, no?, com desconegut, no?, que era un espai dedicat als historiadors, a la gent que venia a consultar alguna cosa. D'aquesta manera la gent sap què és l'arxiu i sap sobretot, potser queda cursi, però és la memòria de la nostra ciutat.
0: Totalment.
2: I la història de la nostra ciutat està allà, vull dir, per tant...
0: Què podem avançar d'aquest itinerari del 2026?
1: Jo crec que no gaires coses, perquè com que ja és una reedició, serà un itinerari que ja està fet, però que l'interessant d'aquest itinerari seran les sorpreses noves que desvelaran. Per tant, podem dir que l'inici de l'itinerari és el Teatre L'Artesà i que el fi de l'itinerari serà Torremuntades, el Centre d'Art Torremuntades, no?, on està el Cadis. Podeu pensar una miqueta per què ho hem fet d'aquesta manera, però no ho explicaré jo. És a dir...
4: Ni jo.
1: No, amb el que hem parlat avui, jo crec que la gent ja pot, no sé, intentar esbrinar per què acabem allà, no?
4: Han de venir. Han de venir perquè al final serà molt guai.
1: I novetats també importants que respecte a l'any anterior és els horaris. Els hem avançat mitja horeta. És a dir, començarem la primera sessió a les 7:30 i la segona a les 9:30. Ja està. Bueno, això és una qüestió pràctica. Sobre els continguts, jo crec que no podem dir gaires coses més, no?
0: La noia del Pou, la veurem.
4: No se sabe.
2: I se demanes massa.
0: És que clar...
2: Pensa que és una sorpresa per tu també.
0: És una de les protagonistes, és veritat, jo vull saber tot i després vull sorprendre'm, saps? Però la noia del Pou
2: la
0: trobem a faltar.
2: Però... És un clàssic.
0: És un clàssic.
2: Això, el que diu la Rocío, això és el que es pot dir, només. És un clàssic.
0: Vinga, doncs anem amb la part pràctica. Quins dies tindrem aquests itineraris? Com podem reservar les entrades?
2: Vale. Mira, els dies són els dies previs a la festa major, del 21 al 24, de dilluns a dijous. Com ha dit la Cristina, es faran dues sessions diàries, a les 19:30 i a les 21:30. I les entrades...

0: Les entrades es poden aconseguir a partir de la plataforma alprat.covid.cat o si no, entren a la web de l'Ajuntament, a l'apartat de Festa Major també arribarien,
1: Perfecte.
0: Per poder comprar aquestes entrades o reservar, fer la inscripció d'alguna manera.
1: Recomanable, si no teniu l'usuari del prat.covin, fer-lo abans, fer-lo aquest cap de setmana, que exacte, tindreu temps, exacte. I després ja doncs, estàs loguejat per poder fer la compra d'entrada, sobretot això, amb el Prat Nocturn, i després, si us interessa la nova temporada de l'Artesà, que també pinta molt bé, doncs ja teniu l'usuari per poder fer també aquella compra, que ja us explicarem més endavant, perquè déu-n'hi-do com estan les arts escèniques a la ciutat.
0: L'oferta és important, sí.
1: Sí. Dilluns us recordarem a primera hora, doncs, que és el dia de comprar les entrades del Prat Nocturn, però avui hem volgut entrar una mica en el detall de què ens espera, recuperant un itinerari doncs, que ja s'havia fet, tornant a aquest espai del nucli antic, però amb moltes sorpreses que, de moment, haurem d'esperar fins a la setmana de Festa Major. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a
3: tu. A vosaltres per convidar-nos. Gràcies.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
5: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
6: Què podem dir més?
7: És que no sé de què se tracta.
6: Com que no saps de què se tracta?
7: Ni idea.
6: Xules, és un programa de coses xules.
7: Aneu a punt de veure un...
6: No, esteu a punt d'escoltar.
7: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
1: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
2: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
3: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
4: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
3: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
4: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
6: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
6: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Farrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
7: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
1: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta, sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre a dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'hospital Moisés Broc i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
8: Notícies en xarxa.
4: Iran surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
10: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
7: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: per sobre de les 11 del matí. Ja sabeu que aquesta primera setmana de temporada anem recuperant tot de seccions de la temporada passada i que ens fa molta il·lusió també anar renovant la nostra plantilla de col·laboradors i col·laboradores que, com sempre diem, fan molt més interessant el que és aquest Planeta Prat. Una d'elles és una ment desperta que fem des de fa uns anys amb AUEN Psicologia i, de fet, avui ens visita la Montse Fernández, una de les psicòlogues. Què tal? Benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies i molt contenta de retomar de nou la temporada.
0: Renovem una temporada més i és veritat que amb temes diferents que el que intenten és millorar la nostra salut mental, contribuir en aquest benestar i doncs anem desgranant algunes coses i anirem avançant-vos durant la temporada. Que jo crec que aquí més qui menys pot tenir la seva opinió, el seu moment de pensar això em passa i em passa d'aquesta manera, no? De fet, avui tractarem un tema que tothom ho pot portar al seu terreny, que és per què discutim sempre pel mateix. Pensem en parelles romàntiques, no? Sí. Diguem, en parelles més o menys estables, amb aquest vincle tan profund que establim amb una parella, i dels conflictes que sorgeixen aquí. És bo discutir? És dolent discutir? Hi ha una mida que diguem, és que si estem discutint molt, si estem discutint poc, això és indicatiu d'alguna cosa?
1: Jo crec que discutir és quasi natural i imprescindible, perquè no som iguals, no som clones de moment. Llavors, clar, arriba un moment que a la discussió s'ha d'analitzar si és molt sovint, si ve de coses molt petites o molt insignificants, si és molt freqüent, i llavors sí que aquí les discussions, quan tenen un tarannà, un caliu així més difícil, que escala a complicacions i a conflictes, és el moment de revisar si és que si no la cosa anirà sola cap a un lloc que no serà bo per ningú.
0: Clar. Per tant, depèn, no? Depèn una mica. La discussió a vegades és necessària, sí. Posar sobre la taula certes coses. Sí. Després hi ha persones que també són més proclius a discutir o els agrada més tractar alguns temes, sí. I d'altres que són una mica més que intenten passar per damunt fins que allò estalli, no?
1: Sí, això són les diferències de caràcter, no? Hi ha gent que no es pot sostenir amb un silenci o amb un conflicte que s'ha fet al matí i no pot arribar al vespre sense aclarir aquest conflicte, i hi ha gent que no, que l'amaga o que se n'oblida de que han discutit pel matí.
0: Clar. Això és possible, eh? Hi ha gent que se n'oblida.
1: Sí.
0: O sigui, que no li dona aquella importància que d'altres persones és que estan amb allò, amb el run-run, amb la rumiació tot el dia i, per tant, necessiten aclarir-ho,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i posar-ho
1: sí,
0: sobre la taula. Més enllà de les discussions com a concepte, que hem de dir que no són necessàriament dolentes,
1: no.
0: Parlem d'una discussió que es repeteix. Per tant, hem de veure si la temàtica de fons de les nostres discussions és la mateixa. Quines preguntes ens hem de fer per saber si la nostra discussió és tota l'estona la mateixa?
1: A veure, hi ha, per posar en context, no? N'hi ha petites discussions de, no ho sé, no posar el rentavaixelles, no pujar al pa quan t'ho he demanat, la coordinació familiar, que
0: sí.
1: algú se l'oblida o ho fa malament, no? I de sobte aquesta petita cosa se convierte en una cosa molt grossa, i llavors que inclús pot anar a més dies o més fort o més estona, o la llei de Yale, que ja hem parlat aquí alguna vegada,
0: sí.
1: No?
0: Però, això és clar, bastant fort, eh? També
1: sí.
0: Una altra cosa és com encarem les discussions,
1: però podria venir d'això, simplement de, perquè en el fons el que hi ha és una demanda de no em fas cas, uh-huh. No me tens considerada o considerat, i trobo que la feina o la tasca comú no és equitativa, no som un equip.
0: Aquest tipus de discussions sobre intendència una mica o organització de la vida, tasques familiars, tasques a la llar, són les més freqüents que tenim en parella?
1: Jo crec que n'hi ha de molts. És que també depèn dels valors que parlaven abans, no? És com, hi ha coses que per a algú són com molt primàries, molt necessàries, com en la cúspide de la piràmide, no? Les relacions íntimes, la família, la mare, els amics, no? I no sempre és equitatiu amb l'altre. L'altre pot ser el que vol quan torna de la feina és anar al sofà, mirar la tele o jugar una estoneta a la Play, i l'altre no, vol anar a veure els amics, a baixar a fer una cerveseta, no? I llavors aquí, però vol fer amb el company o la companya, no, no? I aquí comença a haver el conflicte, perquè la manera de funcionar des de que són petits o les necessitats també són diferents, i aquí és veritat que es poden crear molt conflicte. I en realitat això que fem, que de la petita bronca,
0: sí,
1: és la gota que vessa un vas ple de coses que han passat durant la nostra història com parella.
0: Això, clar, no sé si ho agafem a vegades com a excusa per posar sobre la taula d'altres temes, no? Perquè hi ha una cosa que potser cada dia no ens molesta, però aquell dia que tu vens especialment molesta, aquell got a sobre de la taula fa que tot surti, no? Aprofitem una mica a vegades aquest tipus de coses per poder parlar de tot. Per tant, aquí moltes vegades el problema no és el got a la taula pròpiament,
1: no.
0: Sinó que hem de mirar quin és el fons. Per arribar aquí, Montse, ens hem de fer una sèrie de preguntes i també estar una mica allunyades del moment d'emprenyament, perquè quan estem emprenyades no pensem més enllà.
1: No, no, o sea, estamos programados para defensa y para huida, vull dir, de seguida es calen en segons amb una bronca molt grossa, perquè no hi ha mesura. Tenim una amígdala que de seguida es posa en situació d'alerta, quan no és una alerta. Però sí que és veritat que són senyals que potser en el moment no es poden parlar, però són senyals que sí que estan, que si un és conscient i és una mica humil, pot mirar que de sobte hi ha un no em fas cas, o no em sento mirada per tu, o no em sento que siguem un equip, el que he dit, dit abans, o sento que tens més importància per altres coses que no per mi, no? Tot això jo crec que és quan la cosa passa, quan la cosa ja se'n va del context de respecte cap a l'altre, no? I escala a coses com molt desagradables durant molt temps.
0: Per què no podem explicar realment el que necessitem i ho fem mitjançant una discussió d'un altre tema que potser no té tant a veure?
1: Mira, jo crec que hi ha diversos motius. Una és la cuirassa. Tenim una protecció automàtica que tenim que protegir tota l'estona. Llavors és més fàcil cridar l'altre, has fet això malament, que no veure que tu necessites que l'altre t'ajudi a casa perquè portes molta estona fent coses a casa i ara necessites un descans, per exemple, no? Però això és una cosa relacionada amb això. I després,
0: en protegir-nos, no?
1: En protegir-nos, en fer... En què és més fàcil entrar amb la ira, amb l'enfado, perquè a més la ira el que fa és et torna com fort, saps? La ira et posa en un lloc de superioritat i durant un moment no pots anar baixant.
0: És que la ira t'impulsa moltíssim.
1: Impulsa molt, i és un problema.
0: És un problema, sí. Després l'altre, realment el que rep aquesta ira, aquest emprenyament, aquesta discussió o aquest retret, clar, també es defensa.
1: Sí, és com una dansa, no? És un cercle. Un rep la discussió, un rep el retret, l'altre es defensa, l'altre encara es posa pitjor perquè no s'han escoltat, i l'altre el que fa és desaparèixer, no? És com uno que es defensa i l'altre que reclama, no? I aquesta està el balanceo ve d'aquí, no? Quan en realitat és com si dos estiressin de la mateixa corda. Si un no deixa anar, l'altre continua tirant i tirant, no? És com, i tot això és molt ràpid i molt mecànic, i a vegades molt automatitzat, no?
0: Com ho aturem?
1: Jo crec que s'atura construint que això no passi, tenir una bona relació de conversa, hi ha una regla, avui tot això, molt del treball està basat en un llibre del Joan Garriga, que es diu El buen amor en la parella, i hi ha una regla que és de... n'hi ha dues que he portat. Una és dels 3 minuts, els primers 3 minuts d'una conversa poden assenyalar com acabarà la conversa, és com una brújula. Si ja comencem els 20 segons amb una intensitat d'on menysprem a l'altre, llavors això no pot anar-hi bé.
2: Clar.
1: Llavors els tres primers minuts d'una conversa, quan vols parlar amb algú, jo crec que s'han de cuidar més que la resta, perquè es veu que és un barem molt important. I després n'hi han com tres parts que s'han de parlar en la parella, sobretot si és una relació que t'importa, com ja, això m'ha molestat, parlar del que va passar, vaig sentir això, amb el que em vas dir em vaig sentir menyspreada o invadida o abandonada, i després necessito que la propera vegada pues, facis alguna cosa, com fes-me un truc, contesta'm al WhatsApp i digue'm que no passa res, uh-huh. O perdona, nena, m'he oblidat del pa baix un moment i el compro ara, no? Vull dir, són coses que s'han de com preparar el terreny per evitar que les bombes, no, t'estallen als peus, no? Una mica de...
0: Clar. Que passa que l'altra persona potser no porta prevista aquesta conversa i a vegades costa demanar perdó al moment, rectificar una actitud que t'assenyalen, no sé si és lícit demanar aquest espai, no? I dir, d'acord, entenc el que, no? De contenció de l'altra persona i la seva necessitat, i després haver d'obrir un espai propi per adonar-te de que això és així i per demanar disculpes, perquè també estem en el modus defensa, no? Moltes vegades quan ens diuen, t'has equivocat aquí. Ai, costa rectificar, costa demanar perdó, costa repensar-te.
1: Jo crec que no és tant t'has equivocat aquí. Jo crec que va més de, a mi m'ha fet mal això que has fet. Uh-huh. No és com, jo crec que es podria fer d'una altra manera, però no és
0: un retret, sinó no, ha de
1: no
0: ser
1: directa,
0: com tu et sents.
1: Exactament. Aquí el que diu Garriga i molta més gent és com, si ho mires d'estar tu, si fas una visió interna honesta de què ha passat? Per què t'has enfadat tant? Perquè t'has trobat un altre cop el got sense recollir de la tauleta de nit? Mm-hmm. No? És com, vale, què m'ha passat? Hòstia, és que clar, i aquesta vegada, no? Com, porto molt temps, no? Que has de recollir tot. Per què només sóc jo la que veu això? Vale, per què ho veig? Perquè molestes les coses que no estan endreçades. Ah, clar, però això em porta molt de temps. I ell no en té, o ella no en té, que per mi és molt molest.
0: Sí.
1: I llavors què? Li dic, vale, parlaré amb ell, però a vegades es parla i la conducta
0: no arribes a un punt d'entesa a vegades.
1: Llavors aquí és el que parlem al final, no? Que deia l'estudi aquí del Gottman, del John Gottman,
0: sí.
1: Que diu que el 66% de les parelles tenen, no? Hi ha coses que són irresolubles perquè són com molt de la parella, que tenen a veure amb el caràcter de cadascú, no? I amb la forma que té cadascú d'entendre el seu món intern, i al posar-la en combinació amb l'altra hi ha conflictes, no? Com una persona que necessita arribar 3 hores abans de l'aeroport perquè necessita,
0: sí.
1: Perquè si no entra en ansietat altíssima, i l'altra que pensa que entrar 3 hores allà és avorridíssim i què faré jo aquestes 3 hores sentada mirant la pantalla a veure quan surt el meu vol, no? Clar, però són característiques que poden fer que la relació es regiri o bé fer una mena de... Bueno, és el que hi ha. Hi ha com una mena de comparació amb una patologia de genoll, no? Si jo tinc una malaltia i sé que hi ha dies que em fa més mal i hi ha altres dies que necessito una vena o una protecció i que no puc córrer tant com... Llavors vaig en compte de que això està allà, del que està allà pot entrar amb la parella i crear un conflicte, però intento cuidar del meu genoll, és el meu genoll, no? I llavors,
0: clar.
1: És el meu genoll i la meva parella sap que tinc mal de genoll. És una comparativa una mica així en plan físic.
0: Arriba un moment en la parella on l'enamorament de la fase inicial s'esvaeix una mica o es calma, no? I comences a veure coses,
1: sí.
0: No? Que tu no faries, coses que no t'encaixen del tot, i on has d'assumir, si vols continuar amb aquella parella, amb el que tu consideres que són els seus defectes, no? I et compensa en una altra part, o doncs prefereixes no continuar, que són decisions que a vegades s'han de prendre quan estableixes vincles a llarg termini, no? Que vol dir, tindré coses que he d'assumir que aquesta persona doncs li agrada fer-les així. Sí. I a partir d'aquí tu has de saber si vols continuar amb aquesta parella assumint sí. aquesta part, no? Que és una sí. mica la menys bonica que no veiem a l'inici.
1: Correcte.
0: Sí. Això és depèn important saber-ho.
1: Sí, sí, depèn com impacta tu. Clar, si veus que amb aquesta conducta o amb aquesta manera d'estimar per tu el que porta és malestar, llavors és lícit, no? Fer un pensament de... Primer s'ha de parlar, per si hi ha coses que es poden fer, si es poden millorar, i si no, doncs, és veritat, n'hi ha parelles que no...
0: Que no funcionaran.
1: No funcionaran. No funcionaran.
0: Fàcil que fàcil, perquè també venim de tot un imaginari col·lectiu, no? De, el podràs canviar, la gent dona-li una segona, una tercera oportunitat, hi ha coses, i hi ha parelles que no funcionaran mai, i serà així.
1: I el que tu dius, que tampoc estem acostumats a parlar directament les coses, no? De, ostres, no? Però no em trobo bé. O pots pujar-me una mica d'un cafè amb llet? O, avui no em trobo capaç de sortir de casa a portar els nens. Pots anar-hi tu? Falta també una mica d'això, d'empatia, no? De posar-se en el lloc de l'altre.
0: I de demanar ajuda, no?
1: I demanar ajuda. Que a vegades això costa molt.
0: Després, en la pròpia discussió, el com discutim és important.
1: Molt.
0: Perquè hi ha parelles també que creuen que és un atac un contra l'altre, que sí. han de guanyar, que l'altre és un rival i que pensen que la discussió va de guanyar. No sé si això és una premissa que és comprensible, no? Però que potser, si volem que més enllà d'aquesta discussió la parella, el vincle continuï, no és una bona estratègia.
1: No. Òbviament a ningú ens agrada que ens cridin ni que no, ens posin en situació de vulnerabilitat. Clar, jo crec que també la vida està per aprendre, no? I també per posar solucions a les coses que es poden posar solucions i que voluntàriament ho fas perquè necessites i vols fer-ho, però amb imposicions tampoc funciona, no? Has de ser menys rígid amb el teu fill. Vale, però t'has donat compte de que sóc molt rígid ja amb mi mateix, deixa-m'ho mirar, val? Vale, ja ho sé, ja el meu fill ha vingut a la meva vida perquè jo miri la meva rigidesa, vull dir que això així, molt,
0: clar,
1: molt sovint.
0: Sí.
1: Bueno, pues tu pots mirar o pots passar com has passat els últims 33 anys de la teva vida, vull dir que...
0: Clar, això és si una cosa habitual, no?
1: Sí, bueno, sí, lamentablement sí. Bueno, i a les teràpies no, a les teràpies venen gent que diu, hòstia, tinc que mirar-me això perquè ara mateix ja no els
0: sostenc. Ja no pots més.
1: No.
0: Bueno, acostumem a arribar a teràpia quan ja no pots més.
1: Sí.
0: No, quan tens marge de millora, quan vols explorar què et passarà a futur. No, anem quan realment necessitem doncs, un ajut i un suport. Tornant una mica al tema de les discussions, dèiem que al final és veritat que ens hem de treure, no, a aquesta part de lluita, no, com si fos un rival i un contrari la nostra parella.
1: Correcte.
0: Sobretot si volem, doncs, que al final sigui una discussió constructiva. Podem aprendre a discutir
1: jo
0: de maneres
1: sí.
0: diferents?
1: Jo crec que es pot aprendre a discutir, però passa per aprendre de tu mateix, de com tu ho fas. Si tu veus que la manera que fas, el teu estil és un estil lleig,
0: que no t'agrada, no? Perquè potser no et representa la resta de coses de la teva vida i de cop i volta et veus discutint amb una persona que treu el pitjor de tu.
1: Bueno, perquè segurament hi ha molta frustració darrere. Quan una persona treu el pitjor de tu és que realment hi ha situacions o hi ha un món intern on li estan passant coses, no? Normalment les coses no surten de sobte, així com a bolets. Han passat coses
0: total.
1: Abans. No? Ja tenim una motxilla, tenim una història, tenim una història no només de familiar, tenim una història amb altres parelles que ens han passat coses, no? I tot això són com ferides que hem d'anar obrint, tancant. I arriba... Pues ja hi ha un moment que n'hi ha discussions, però jo trobo que la falta de respecte jo crec que és una senyal de...
0: No. Això ha de ser un límit.
1: Jo crec que no.
0: No es pot entrar en faltes de respecte quan discutim i quan parlem i quan intentem resoldre un conflicte, no?
1: Fins i tot si hi ha una disculpa després, vale, lo siento, m'he passat, he cridat, però i no tornarà a passar, però si passa dos dies després o després d'una festa o això, no me lo creo.
0: No,
1: tampoc
0: és
1: que
0: suficient.
1: No s'ha de sostenir les les necessitats de l'altre, no?
0: Totalment. A vegades és un símptoma, també, el discutir tota l'estona i de manera reiterada d'alguna cosa que està passant més profunda. Ens quedem amb algunes recomanacions, amb alguna cosa que puguem aplicar de manera directa?
1: Els 3 minuts. És molt, molt, molt interessant, no? És com quan has de parlar amb algú d'una cosa que ja saps que pot ser inquietant, tant per tu com per l'altre, és com una mica preparar la situació, no? I intentar com no escalar, que no s'escali amb un conflicte, perquè en el fons tu has posat sobre la taula aquest moment per resoldre algo o per arribar a algo on millorem junts, no? No vull lluitar amb tu, que és el que
0: clar.
1: El que necessito és que això millori. Com puc fer que millori? Va, doncs parlem. Intentem parlar de... Però tu... Ai, hi ha una cosa també molt curiosa. És que en el 2020 em vas dir que no sé què. És molt curiós.
0: Total.
1: Hòstia, tu, no podem avançar si estem traient coses de fa 6 anys, no? Llavors és com l'aquí i ara, i este aquí i ara, què volem fer amb aquesta situació, no? I lo de
0: i com mirem cap endavant, no? També.
1: Sí. I la de fer-se responsable. Reconec què m'he passat o reconec que això que dius, això que fas no m'agrada, reconec que és una part, hi ha una part meva perquè necessito que em miris, que em respectis i que em valoris, i com no ho fas, doncs jo crido, i ja seria com la tercera part. Com ho resolem sense fer-nos mal? Com ho resolem? Podem fer alguna cosa per aquesta situació que sovint amb la relació està en joc, perquè baixi una miqueta o perquè sigui, no? Les relacions de parella són molt complicades i s'ha de tenir estratègies. Si un vol apostar per la feina, per la parella, té feina. No és de... Ai, és que som compatibles, match. No, perquè és...
0: No, s'han de tenir converses incòmodes, s'ha de parlar, s'ha d'acceptar certes parts que tu no faries així.
1: Correcte.
0: Però a vegades no és la parella. O sigui, a vegades aquella no és la teva parella, que ha de ser la que t'acompanya en el futur, i per molt que t'hi encaparris a tirar-ho endavant, doncs no sortirà. I ja està. I a vegades, doncs, mira, no ha de ser. Parlem d'aquest llibre que recomanaves, que és El buen amor de la pareja.
1: Sí, el Joan Garriga té diversos llibres molt, molt interessants. Està molt especialitzat en parella i en constel·lacions familiars, que no viene al cas, però a lo millor sí que està relacionat. I ve un llibre molt, molt petit, molt realment, i està ple de brillants perles d'ajuda a prendre consciència de tu i del tu, el jo i el nosaltres, no? Aquesta triada.
0: Doncs és un gran títol també, El buen amor, sí. Perquè si no és així és que segurament no és. Gràcies per acompanyar-nos, Montse, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: tal? Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. El servei de pediatria del cap Ramon havia passat en bloc el cap 17 de setembre. El trasllat no suposa canvis en cap altre aspecte, ni professionals de referència ni tampoc en horaris. Aquesta és la principal conseqüència de la reorganització de l'atenció sanitària pública als infants que s'ha fet al Prat i que els professionals fa anys que estaven esperant. Seguint els models d'altres municipis com Vilafranca del Penedès, que va ser pionera, o Viladecans, s'ha creat aquí al Prat una línia pediàtrica que unifica tot el servei sota una única direcció independent. Fins ara el servei depenia de l'atenció a persones adultes, un fet que també li restava eficiència a si mateix, ho explica la infermera pediàtrica Emi Ruiz.
1: Abans, si un infant arribava al Ramon Avia amb una sospita d'una fractura o amb una sospita d'una pneumonia, havia de desplaçar-se al cap 17 de setembre, fer-se la radiografia i tornar al Ramon Avia quan es trobava malament. Ara això no passarà, simplement baixarà les escales i es farà la radiografia si cal, no?
0: A l'altre cap del Prat, el doctor Pujol i Capçada, no hi haurà canvis en el servei de pediatria, tot i que funcionarà de manera coordinada amb el del 17 de setembre. Amics de la Sardana del Prat ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música del coble que l'acompanya, els valors que representa i la seva presència al Prat al llarg dels anys. Una mostra formada per nou plafons i pensada per posar en valor aquesta tradició que trenarà i també apropar-la a la ciutadania. En el marc de l'exposició, l'entitat també ha organitzat aquest dimícres una vall de taller de sardanes per aprendre els passos bàsics. La mostra es podrà visitar al Centre Cívic Jardins de la Pau fins al proper diumenge. I perquè fa la resta de l'agenda del cap de setmana, destaquem que aquest vespre la Capsa acull una nova sessió del No DJ Session amb DJ Susto i Disgusto, membres del Book Clubbing de la Capsa i que portaran algun dels seus temes preferits. D'altra banda, diumenge podrem gaudir d'una nova guista guiada als espais naturals del Delta, en aquest cas serà a Caltet. Esports. I els esports. L'Ebre coneixerà avui a la una el rival de la ronda prèvia de la Copa del Rei. Recordem que el primer equip masculí de l'Ebre jugarà la Copa per tercer cop en la seva història, un dret que va aconseguir la temporada passada per ser el representant territorial català en ser el millor classificat de Lliga Elite i entre aquells grups que no van aconseguir l'ascens a tercera ref. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí i tornem amb més notícies d'aquí una hora.
2: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
3: I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macias.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
3: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio...

0: sempre present en tot el que passa al Prat.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Inmersión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de
8: www.elpratradio.com. Toda la programación del Prat Radio.
9: Noticias en xarxa.
10: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a l'A26 a Montagut, una altra a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospital de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sosocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquin com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
9: Notícies en xarxa.
11: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
12: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
13: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
14: Moment moment per l'entrevista esportiva de la setmana de la mà del Prat Esports.
11: Vinga, doncs seguim el programa i ara, com us dèiem, anem amb el primer esportista, el nostre primer protagonista, el futbolista potablada Aim Monfort, que recentment ha fitxat per al Singerlin després d'una gran temporada on va aconseguir doncs, aquest ascens a primera lit amb el Martorell, que ara li tocava doncs, viure doncs, una part bonica, però la cosa no ha estat així. Li ha tocat la part lletja de l'esport en general, que són les lesions, i és que doncs, fa poc va patir un trencament de creuats. No sé si alguna cosa més ara ens ho explicarà, i això doncs, li fa que estigui força temps allunyat dels terrenys de joc. David, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
15: Molt bona tarda, moltes gràcies.
11: Primer de tot, com estàs i com estàs vivint també aquests primers dies?
15: Doncs ja t'ho pots imaginar, és una sensació que no és gens positiva. És cert que jo em trobo bé físicament i això doncs, et dona ànims de dir doncs, vinga va, que m'operin ja i vinga a recuperar-me. Però clar, la sensació actualment doncs, és complicada. Com deies tu, no? Fitxes per un nou equip, és veritat que m'han tractat molt bé des del primer dia, però no he pogut demostrar, no m'ha donat temps a res, la veritat, perquè ha estat molt mala sort.
11: Perquè com han estat el primer contacte així una mica amb el club, les primeres sensacions abans d'aquesta lesió?
15: Molt bones, molt bones. És un grup de nois, la veritat, que molt joves. Soc dels veterans de l'equip. Ara ja, a mica en mica, ja vaig sent dels veterans. Però la veritat que jo ja coneixia l'entrenador i des de primer moment m'han tractat tot genial. Vam entrenar un parell de setmanes i el primer partit de pretemporada. Ja. No m'ha donat gaire temps a gaudir.
11: És a través de l'entrenador que no es fa aquest fitxatge per aquest equip?
15: Sí, jo l'Àngel el coneixia d'abans, jo havia coincidit amb ell Sants Nacional i és veritat que alguns anys havíem parlat de poder tornar-nos i mira, aquest any quadrava tot una mica, categoria que tenia moltes ganes de gaudir i amb la confiança de l'entrenador vaig dir doncs endavant.
11: Pel que fa a la lesió, com va ser? Com va ser aquella sensació en aquell moment? Jo he pogut saber, no?, a través d'altres persones que la teva sensació al principi no era una cosa tan greu, no? Semblava un cop.
15: Totalment, totalment. Jo vaig notar que com que el genoll marxa del lloc, però no em donava la sensació de ostres, ha sortit. I en aquell moment doncs, t'espantes perquè has notat una sensació rara, no? Però ostres, mica en mica, camino, el dia següent em desperto, ostres, pràcticament sense inflamació, i dic, doncs vinga, endavant. No ha estat res, parlàvem amb l'entrenador, no?, amb l'Àngel, dic, dimarts, li vaig passar una foto des del gimnàs, dic, dimarts estic a tope. I res, parlant amb el fisio em va dir, doncs mira, i amb l'Àngel, doncs vinga, que et facin alguna prova i així descartem i mirem el què per no donar pals de sec, no? I amb un company d'aquí del Prat, l'Aleix Chaparro, que és fisio d'aquí del Prat i amic de tota la vida, tenia les instal·lacions per poder fer una ecografia i va dir, ostres, totes les proves han sortit bé però n'hi ha líquid dins del genoll, i a partir d'aquí doncs em va recomanar fer una ressonància. Jo nerviós, però a veure què és el que tinc amb aquest líquid, no? Però mai m'esperava això, i clar, després ve el cop de dir, doncs són creuats, el creuat anterior, que per un esportista és potser de les pitjors lesions que pots tenir. A partir d'aquí doncs afrontar-ho i a tirar endavant.
11: Clar, entenc que has de passar per quiròfan.
15: És veritat que encara no he vist el cirurgià, però el 16 tinc visita i a partir d'aquí anirem veient a veure com avancem, però clar, és el més probable. Està completament trencat, és perdre la temporada, perdre el ritme, que em trobava molt bé físicament, amb moltes ganes, perquè era un repte que motivava molt. Com et deia a l'inici, he caigut en un grup que és molt, molt, molt, molt maco. Primera jornada de Lliga que juguen contra el Prat, no, tampoc ho podré gaudir, que jo deia, ostres, aquí a casa portaré els amics i de més, no ha estat. Però bueno, mirarem a veure, tant de bo l'any vinent podem competir un altre contra ells.
11: Perquè suposo que el tema de temps és una cosa que has estat mirant, no?, de veure, i això més o menys quan tria, que entenc que després cada cosa és un món i únicament és per orientar, però de quant de temps podem parlar aproximadament?
15: Et perds temporada sencera. És al voltant de... Clar, això és el que deies tu, que cada cas és un món, però al voltant de... He parlat amb gent i em deia, bueno, en 6 mesos estàs. 6 mesos pots anar fent vida normal, però competir impossible. És al voltant de 9 mesos, un any. per la pretemporada. Jo ja m'estic preparant per la pretemporada l'any vinent.
16: Sí, que la idea seria, si tot va bé, no, sent positius, és arribar a la propera pretemporada i començar a agafar, perquè no només és recuperar-te, sinó també després agafar to físic, sensacions, que també en el vostre cas doncs és molt important, no? Sí. Que tot i que, perquè s'han donat casos, no, de que el metge o el físio diu està tot bé, però com que el futbolista no s'ha trobat del tot còmode, per tant doncs és un procés que s'ha d'anar amb molta calma.
15: Sí, també molt psicològic, no? És una carrera una miqueta de fons. Jo ja deia que el futbol era una carrera de fons, que veurem, a veure, mai saps, no? Què és el que tirarà l'any passat, l'any vinent, perdó, si tindràs ganes, no? Però clar, quan et passa alguna cosa així, amb més força, no? És una miqueta de veure quines sensacions tens i podràs tornar com ho feies abans. Jo al final la meva manera de jugar és donar-ho tot. Si aquesta manera no hi és, t'has de replantejar. Llavors, com encara queda molt, primer l'operació, després mica en mica anar seguint tots els passos, i si les sensacions són bones, doncs provar-ho.
16: T'he de dir que ara mateix, parlant amb tu i veient-te, mentalment veig bé, però clar, això també és un camí llarg i suposo que té alts i baixos.
15: Jo imagino que també. La gent em diu això, em diu, ostres, et veig bé, no? Perquè lo típic
16: és quan...
15: No, i
16: físicament, quan he entrat, també, sí. No diria que tens una lesió.
15: No, he vingut amb bici. Que m'ha dit el físio que podria venir amb bici, que puc utilitzar bici, i dic, pues mira, fins que no m'operin, jo la meva sensació és que em trobo bé. Ho parlàvem abans, no? Jo si no hagués tingut aquestes sensacions, és que no m'hagués fet mai una radiografia, una ressonància, perdó, perquè la meva sensació és que són bones. Però clar, això és el que et diuen, no? Que has de passar segurament per quiròfan, perquè si no el problema es pot anar fent més greu a la llarga. O sigui, no, viure sense el lligament, el que em comenten és que després pot afectar menisc, pot afectar l'altre lligament, que és el que ara mateix em fa que a mi el genoll no em marxa, perquè els altres lligaments l'agafen i la musculatura de la cama també. Però això es pot veure perjudiciat.
16: Com afrontes o com encares aquesta temporada on no podràs participar, però la teva idea és anar al camp i doncs seguir l'equip, sí. O de moment creus que això doncs pot ser una mica dur en segons quin moment?
15: És dur, perquè quan veus els companys que ho donen tot al camp, diries, ostres, jo m'ho menjaria, voldria estar allà, però donar tot el suport, perdó, que els hi pugui donar, ho faré. Sempre jo estic compromès amb ells, sé que l'Àngel, el míster, ho està amb mi, ell m'ho diu, no?, que tranquil, que em recuperi, que la temporada següent compta amb mi. Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo també donar aquest compromís de donar-li el suport que necessitin en tots els partits, en tots els entrenaments, sempre que pugui, i això també m'ajudarà, jo crec que mentalment, no? De poder estar connectat a aquesta rutina que jo crec que ajudarà fins al moment de l'operació, si és que n'hi ha, que segurament sí.
16: Això t'anava a comentar, que també parlem de categories on es va d'any en any, per tant, doncs, no? És fàcil que es pugui pensar, doncs, potser el Singerlin diu, ho sentim molt, però que tampoc sé com tornaràs la propera temporada, no compto amb tu, o ja veurem. O sigui, que també suposo que en aquest sentit, agraït per saber que quan tornis doncs segueixen apostant per tu, i suposo que això també ajuda.
15: Això et dona molta tranquil·litat, molta tranquil·litat. És el que m'han dit des del primer moment. Tu recupera't, que l'any vinent ens tornem a veure, iniciem des de zero, i que tu sobretot et sentis bé. I això, com tu dius, dona molta, molta tranquil·litat. I a partir d'aquí, doncs a veure si es pot tornar bé.
16: Tema bastidor, els companys, també no només del Singerlin, suposo que també has rebut missatges de tothom, no?
15: La veritat que sí. Això, mira, m'ho deia un company, no? Diu, és com quan neix un fill, però a la inversa, no? I dic, ostres, pues mira, no sé quina de les dues notícies hagués estat pitjor, però ara mateix la veritat que ajuda moltíssim. Missatges de companys que han passat per la mateixa lesió, que aquests, jo crec que la primera persona que li vaig dir després de la meva família va ser un company que l'any passat va passar amb això, l'Edu Tàpies, allà de Martorell, que va passar per la mateixa lesió, i el primer que vaig fer és dir-li, Edu, cruzado, i em va dir, ánimo. però saber que ells, ostres, tenen aquesta resiliència, no? Tenen aquestes ganes de superar-se i de recuperar-se, i ho han pogut fer, doncs, ostres, et dona molts ànims. O jugadors de futbol, de bàsquet, que saps que han passat pel mateix que tu, que, ostres, tot i que tu em veis, no, anímicament bé, físicament bé, doncs et planteges com serà la recuperació, no? Com serà tot aquest procés. Doncs veurem, veurem. Però saber que hi ha gent que ho ha passat, que t'està animant, que et diu, és dur, però després ja veuràs que hi estaràs, doncs dona molts ànims, sí, molta força.
16: I tots aquests missatges o consells, comentaves ara doncs, amb l'Edu, el teu excompany del Martorell, que han passat per aquí, algun que se t'hagi una miqueta clavat o que diguis, ostres, bon missatge o bon consell que diguis, doncs això crec que em podrà servir, no sé si, doncs això, de l'Edu que ha passat per aquí, que tu hagis dit, doncs
15: sí,
16: vale,
15: hi ha gent
16: que
15: ha tingut aquesta lesió i el que diu és que, ostres, intentis moure, fer mobilitat i recuperar-se des del dia zero. Després un altre company molt amic meu que havia estat físio amb mi a Sant Ildefons, al Sani, l'Eric García, que la veritat que m'està ajudant moltíssim en tot aquest procés, m'està fent d'amic, de físio i de psicòleg, no? Però a tota aquesta gent doncs s'agraeix molt que estiguin al teu costat, que ara jo sé que estic sent molt passat, no? Ostres, i tu això com ho vas fer? I ostres, l'altre dia li preguntava, però puc anar a la piscina? Puc nedar? Qualsevol cosa, puc pujar escales? Estic sent una mica, és el meu chat GPT, no? Doncs vaig preguntant i em va fent un cop de mà sempre que poden. I ostres, companys que estan al futbol professional, no? L'altre dia l'Adrià Bernabé em va enviar un missatge, doncs dius, ostres, doncs s'agraeix, no? Que gent que té una agenda apretada, no? Et doni ànims en aquests moments, doncs dius, ostres, que bé, perquè es posen a la teva pell i et dona una tranquil·litat, no? En cert punt.
16: Tornant a la competició, i perquè també doncs, ens interessa saber quin rival es trobarà al Prat aquesta temporada, quina pinta té el Singerlin i com veus o quin paper creus que pot jugar aquest curs?
15: Cada partit és un món. Potser arribem al primer partit de Lliga i guanyem, o primer partit de Lliga ens passen per sobre, no ho sé, però el que sí que et puc assegurar que el Singerlin donarà guerra tots els partits, tots els partits. Són companys que ho donen tot als 90 minuts, si n'hi han 10 d'afegit ho donaran als 100 minuts de partit. És un grup en el que jo em sento molt identificat i per això també em dona molta ràbia no poder fer un cop de mà, perquè és un futbol que a mi m'encanta, de donar-ho tot, d'acompanyarisme, d'on no arribes tu arribo jo. I el Singerlin ja els veureu a la primera jornada, veurem a veure com va. Jo aquí ho sento, però els meus colors són blanc i verds, no puc ajudar. La resta de partits de Lliga que els guanyi el Prat, però aquest no. Jo crec que donaran guerra.
16: Els punts forts del Singerlin, quins diries que són o on veus més bé l'equip?
15: Jo crec que defensivament, com deia, on no arriba un, arriba un altre. En tota la pretemporada ens han ficat, no sé si ens han ficat algun gol, molt poquets gols en contra. És veritat que tampoc en fiquem gaires, però se'ns veu un equip molt sòlid, que tenim les coses clares i torno, és que és un equip molt, molt guerrer, doncs jo crec que en donarem guerra.
16: I ja l'última pregunta, has entrenat amb ells, els coneixes bé, no tan bé com potser els del Martorell que vas estar la temporada passada. A quin jugador del Singerlin t'ha cridat més l'atenció pel seu nivell i que dius, ostres, aquest té molt bona pinta, aquest futbolista, no que sigui el millor de l'equip, però que a tu t'ha cridat l'atenció per bé?
15: Que m'agradi molt, al centre del camp hi ha jugadors amb molta, molta, molta qualitat, però que la combinen amb molta, molta intensitat. El Carri és un jugador que a mi m'agrada molt, Guille també, són jugadors del centre del camp que tot i que els agrada molt estar en pilota, també ho donen tot, i físicament estan bé. Després el company que està jugant ara mateix, ell és lateral dret però està jugant de lateral esquerra, l'Eix Hernando, a mi em semblava una passada, és un jugador que a mi m'agrada molt perquè és intens, està corrent tot el partit, ho dona tot. I després altres companys com en punta tenen a Dalit amb molta qualitat. Després és que em deixo molts jugadors,
16: sí,
15: després
16: sí,
15: per
16: això t'he dit algú que et cridi perquè segurament t'agradaria dir a tots.
15: Però mira, per exemple, ara company meu del Martorell ha vingut a l'Izan de central, a mi m'agrada molt, i l'Aleix, que jo havia coincidit aquí al Prat, al Sani, també company meu, i Aleix Díaz, molt bon jugador, molt intens.
16: Doncs prenem nota de cara a aquest proper partit de...
15: Ho sé, i tots, Prat, m'ha gustat.
16: David, gràcies per venir, que tinguis una molt bona recuperació. Moltes anirem gràcies. Parlant amb tu, esperem que tot vagi molt bé i res, ànims.
15: Un plaer sempre passar-me per aquí i moltes gràcies.

0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
6: Què podem dir més?
7: És que no sé de què se tracta.
6: Com que no saps de què se tracta?
7: Ni idea.
6: Xules, és un programa de coses xules.
7: Aneu a punt de veure un...
6: No, esteu a punt d'escoltar.
7: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore, miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá. En el Prat Ràdio.
9: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en el Prat Ràdio.
10: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
11: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
12: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
9: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
11: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
12: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies a col·laboradors i col·laboradores que fan possible i molt més interessant aquest Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, als i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dilluns. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els paral·lels Rodríguez Alonso. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
2: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives, és a dir, Fondo del Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
0: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutge. Amics de la Sardana del Prat ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música de cobla que l'acompanya, els valors que representa i també la seva presència al Prat al llarg dels anys. Una mostra formada per nou plafons i pensada per posar en valor aquesta tradició catalana i apropar-la a la ciutadania. La mostra es podrà visitar al Centre Cívic Jardins de la Pau fins diumenge. L'associació de la seva banda participarà aquesta tarda en els actes de la Diada al Prat. I pel que fa a la resta d'agenda de cap de setmana, destaquem també la no DJ sessió d'avui a la capsa a partir de les 9 amb DJ Susto i Disgusto. D'altra banda, diumenge podrem gaudir d'una visita guiada que es farà als espais naturals del Delta. La trobada tindrà una durada d'una hora i mitja i arrencarà a Cal Tec.
1: Esports.
0: L'Eprat coneixerà avui a la 1 el rival de la ronda prèvia de la Copa del Rei. Recordem que el primer equip masculí de l'Eprat juga per tercera vegada a la seva història aquesta Copa, un dret que va aconseguir la temporada passada per ser el representant territorial català en ser el millor classificat de Lliga Elite, però entre aquells que no van aconseguir l'ascens a tercera vegada. Aquests són alguns dels temes que abordarem de forma molt més ampla a partir de la 1. El Prat és notícia fins ara mateix.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
5: Del Prat a l'Àsia.
6: Benvinguts a Nongui Pi.

0: Pues, bueno, comencem amb qui som.
1: Sí, no? Què és això? Què està passant, no? Explica'm.
0: Pues és un podcast.
1: Un podcast, ok.
0: Sobre l'Àsia.
1: Ok, i de què parlarem en aquest podcast? A veure.
0: Pues parlarem de K-pop, T-pop, una mica de safareig.
1: Val. Cançons. Àsia. A veure què passa, no?
0: Sí.
1: Bueno, comencem per les presentacions, no? Millor? A veure, una mica...
0: Bueno, Nongipi.
1: Nongipi. Bueno, primer, jo sóc Mary, eh? A veure.
0: Sí.
1: I tu qui ets?
0: Jo sóc Sam.
1: Ah, molt bé,
0: Sam.
1: Molt bé. Bueno, encantada, eh? Per si no ens coneixia, encantada.
0: Vols explicar més o menys què significa Nongipi?
1: Sí, bueno, Nongipi és el nostre podcast, no? Podcast d'Àsia, cultura, música, ball, tot el que vulgueu d'Àsia. Aquí estem nosaltres per explicar-ho, per dir-vos, per el que vulgueu. Nongipi, què significa la paraula Nongipi? Perquè és una paraula, encara que no ho sembli, eh? Significa alguna cosa, eh? A veure...
0: Nongipi és tailandès, no?
1: Sí, ve de Tailàndia, perquè... Bueno, sí, perquè no, no?
0: Nongipi és... Nong és... la persona més petita, no? En plan,
1: sí,
0: és quan tu parles amb algú...
1: Un honorífic.
0: Sí.
1: Un honorífic tailandès. Va. Nong vol dir germà petit.
0: Sí, i Pi, germà gran.
1: Sí, llavors, pues, nosaltres som Nong i Pi, I guess, no?
0: Sí, tu qui ets?
1: Jo, bueno, jo, el que tu vulguis. Jo, si vols, jopeta, vale.
0: Ets Pi.
1: Vale,
0: i
1: sí.
0: Jo soc Nong.
1: Molt bé, bueno, pues Nong i Pi, no?
0: Yes.
1: Una paraula que ens vam treure perquè sí, ens agrada Tailàndia, no? Per què no? És Àsia també, encara que no ho sembli. Doncs pues molt bé. I com ens vam conèixer tu i jo? Ho vols explicar tu?
0: Bueno, ens vam conèixer pues, per el que venim a fer aquí, en plan K-pop, ball...
1: No us preocupeu que després explicarem què és el K-pop, eh? No, no patiu, no patiu. Vam començar, ens vam fer amics, bueno, per un grup de ball... I d'un grup de ball vam passar a un altre grup de ball, i d'un altre grup de ball vam passar a un altre.
0: Sí, vamos saltando.
1: Però bueno, aquí estem, no? Fent un podcast d'Àsia, qui ens ho hagués dit?
0: Sí. Bueno, què més vols dir? Gustos. També compartim gustos, en plan...
1: Sí, per això
0: a l'hora de la
1: amics,
0: música...
1: No?
0: Sí. Hi ha molta gent que balla, potser no comparteix gustos.
1: Sí, nosaltres va ser... Bueno, va ser... Vam coincidir bastant en moltes estils musicals i, bueno, aquí estem, suposo. A veure, com vas començar tu a interessar-te per Àsia? A veure, explica'm una mica.
0: Buah, jo vaig començar... O sigui, no vaig començar amb el K-pop, vaig començar més lado friki, en plan anime...
1: Bueno, molta gent comença per
0: sí, un poco... Una mica otaku, però bueno... Hi ha gent que utilitza la paraula otaku com algo despectiu, però
1: no,
0: jo,
1: no.
0: Jo ho porto al cor. Però sí, amb l'anime i després ja vaig saltar el K-pop.
1: Molt bé, molt bé.
0: Amb BTS.
1: BTS va ser el teu primer... DNA, no? Que m'has contat. Vale, encara que no ho hem dit, ha sigut BTS, això.
0: Sí. I GOT7.
1: GOT7 també, uau.
0: Que són...
1: Un grupàs, també.
0: Viejecitos, però...
1: Bueno, no són tan vells, no són tan vells.
0: Bueno.
1: Està bé, està bé.
0: Tu què?
1: Jo també vaig veure alguns animes abans de com interessar-me 100% en Àsia, però això de que els veus però tampoc li fas molt de cas, no? Vale, sí, està bé, però tampoc penso que això sigui una cosa que m'agradi a la llarga, com aquell que diu.
0: Guai, jo no. Jo estava viciadíssim.
1: Jo
0: buah,
1: no. Ho sento, però no. Vaig veure algun, eh? Vaig veure... Ostres, ara no et sé dir un... Your Lady in April, es diu...
0: No,
1: molt
0: és molt trist.
1: Sí. Bueno, buah. Vaig veure un parell o tres i, vale, estaven bé, però ja està. Jo em vaig començar a obsessionar, el que és obsessionar i agradar i investigar pel meu cantó i tot això, amb el K-pop. Jo, si sóc sincera, el... Primer que vaig escoltar de K-pop va ser Momoland, perquè una amiga meva li agradava molt. No et riguis, és un poc Momoland.
0: Eres old.
1: Bueno, vale, ja tinc els meus anys, no? Però estan bé.
0: No,
1: i després,
0: sí.
1: Pues BTS, Blackpink, no? Lo típic. I vas saltant i de cop un dia estàs fent un podcast a la ràdio del Prat, suposo, no ho sé.
0: Ai, uala. Però és que Momoland és molt antic. Bueno, no tant.
1: No és tan antic. Gotsenda,
0: bueno... No sé.
1: GOT7, jo crec que Momoland i GOT7 és com
0: no, és
1: la mateixa idea.
0: De la mateixa.
1: Sí. L'únic que grup de nois i grup de noies, suposo.
0: Sí.
1: Però,
0: tu que ets més de boy groups o...?
1: Jo, en general, soc més de grup de nois.
0: Jo
1: o sigui, que m'agradés Momoland va ser com la cosa rara, no? Perquè és un grup de noies, com aquell que diu. Però, però bueno, ja veus tu, jo... És Àsia, ahí estoy yo, no passa res. Todo se puede.
0: Sí, jo també vaig tirant més per boy groups que girl groups, escolto molt poquet.
1: De grups de noies, grup, no? Sí. Bueno, que el grup de noia, boy group, grup de noi.
0: Nois.
1: Por si acaso. Que ningú no se nos pierda la conversa.
0: Sí. I què més vols comentar-hi?
1: No sé, no sé. Què vols comentar tu?
0: K-pop, què és el K-pop?
1: Vols primer que us comentem alguna cançoneta o...?
0: Sí, ara hem parlat de girl groups.
1: I boy groups, no? Sí. Hem escoltat una d'un boy group, que seria BTS DNA. Escoltem una d'un grup de noies, així,
0: sí.
1: Una mica...
0: Aespa, per exemple, que ha tret Comeback fa poc. Comeback és com...
1: Cançó.
0: Quan treuen algú nou,
1: sí.
0: Plan Comeback.
1: Pues,
0: com de vuelta.
1: Anem a escoltar Aespa, a veure què passa.
0: Rich man.
2: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
3: I am a rich man.
4: I don't care myself.
3: I am a rich man.
4: I don't care myself.
3: I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man.
5: I am a rich man.
6: Don't care about what they say.

0: Vale, pues...
1: I am a rich man.
0: Ok, sí. Vale, sí, perfecto.
1: Sí.
0: K-pop. ¿Qué? ¿Qué me explicas?
1: K-pop. K-pop... Pop Corea.
0: Pop Corea.
1: Corea, pop. En plan... Es pop cantada en Corea, pero también... En inglés, porque I am a rich man.
0: Sí, té frases... Bueno, igual que el pop d'aquí, sí. Suposo que té alguna altra paraula en anglès, pues... Lo mateix, l'únic que en comptes d'estar en espanyol, pues està en coreà i ja està.
1: Està en coreà.
0: No té molt més.
1: temàtiques...
0: Bueno, el K-pop té de tot. És un art en si mateix, dic jo sempre, perquè no és només la música, no? Això que acabem d'escoltar a Aespa, Richmond, fabuloses. No és només això, té com tota una estètica darrere, té com tota una cosa que ho envolta, que ho explica, que en si mateix és com diferent, no? Suposo.
1: Sí, cada grup té una temàtica diferent.
0: Sí, cada grup té la seva història, té els seus problemes, les seves virtuts, cada un té el seu, és el diferent plat.
1: I podríem posar algun exemple.
0: Sí,
1: algun grup, per exemple, ITZY se'ls caracteritza per ser pirates.
0: Exactament, sí,
1: plan,
0: sí, sí.
1: Pirates...
0: sí, pirates de Corea,
1: tal qual.
0: I no sé, les Aespa aquestes que acabem d'escoltar són una mica com... no,
1: és com futurístic.
0: Sí, no, hi ha, però intenten com ressemblar això de que futur. I tal.
1: Sí. A part, com que la cançó parla de... I am a rich man, en plan, soc jo l'home ric, en plan, no necessito a ningú més.
0: No necessito l'home ric, soc jo l'home ric. Sí, bueno, també cada cançó té com la seva cosa darrere que ho explica i tal. Està superbé, la veritat. I bueno, sempre parlem de grups, no? Anem a especificar una mica. Diem grups perquè cada grup... valga la redundància, té diferents membres. No sempre són els mateixos, té diferents membres, van canviant una miqueta. Per exemple, aquestes Aespas, pues, són quatre, no?
1: Sí, però abans van ser cinc, no? Alguna cosa. No és Aespa. No me'n recordo.
0: No les conec tant com
1: per... tampoc.
0: Com per dir, però sí, BTS, que hem escoltat abans, eren set.
1: Sí.
0: Bueno, són set.
1: Són set.
0: I... té les seves cosetes, no? A mi, el que més em va cridar l'atenció del K-pop, si soc sincera, quan vaig començar com a interessar-me i tal, va ser això dels canvis de cabell, no? Que tothom...
1: Ai, sí,
0: tothom sempre
1: graciós.
0: Que dius... K-pop diuen, vale, sí, asiàtics que tenen els cabells de colors com raros, no? Potser.
1: Lo de colores, no? Sí.
0: Tenen els cabells sempre... Bueno, això que hem explicat abans, no? Del comeback, que li diem, que s'han anat a algun lloc? No, simplement tornen a treure música. No té
1: un
0: més.
1: Un àlbum, o a vegades inclús una cançó, diferents versions.
0: Sí, i quan treuen tot això, normalment, pues, es...
1: canvien.
0: Sí.
1: D'estil, o sigui, en plan... També es pot dir que cada àlbum és un estil diferent.
0: Sí, es tallen el cabell, sí. Se'l deixen llarg, se'l posen d'un color, se'l posen de l'altre. És tot un art en si mismo, això del K-pop.
1: Hi ha gent que després no el saps diferència de... Un moment, qui era aquest?
0: Aquest qui era, no?
1: Qui és aquest del cabell blau? Però bueno.
0: I també és un art en si mismo tot això del ball, no? Que també hem com mencionat al principi una miqueta, anem a profunditzar,
1: que K-pop no és només música, també hi ha coreos, fan balls, fan concerts, i la meitat, bueno, pràcticament tot el concert es passen ballant i cantant a la vegada. Sí. Que això sembla que no, però... Jo no sabria cantar i ballar, jo m'ho feu.
0: És difícil.
1: Jo no podria, però fan exercici d'aquestes
0: bueno,
1: coses.
0: Bueno, sí, comencen des de molt petits com a les seves empreses i les seves coses com aprendre-ho i després surten al mercat, com aquell que diu, i pues tenim el que tenim, no? Que tenim màquines que canten, ballant, et fan el Pino Puente també, si cal, ho fan de tot aquests.
1: Fa una miqueta de pena, la veritat. Bueno, alguns que es deien una mica explotats... Però bueno.
0: Sí, però bueno, ja parlarem d'això més endavant, perquè jo crec que...
1: Això
0: és un tema en què podríem estar-nos hores i hores parlant de tot això que passa. Però bueno, sí, el ball, no? Dèiem coreografies.
1: Sí.
0: Pues ara els fans, bueno, ara i sempre, suposo, però ara més, els fans hem començat, anem a
1: fer covers.
0: Sí, copiem els balls que fan ells de manera com professional, de manera com més cotrilla, perquè òbviament no portem des dels 13 anys ballant,
1: no.
0: Però ja ballem...
1: La veritat.
0: Ballem i ho fem el millor que podem, que és el que importa, dic jo.
1: Ells fan una cosa que se'ls diu dance practice, que és, bueno, un vídeo que ho pengen al YouTube normalment de l'empresa o de la compte d'ells, i és un vídeo on estan ells en una sala d'assaig, com amb miralls, altaveus, tenen el seu ordinador, fiquen la música i ells van ballant. I abans ho graven i ho pengen, i això els fans el que fem és mirar-ho i ho repliquem i anem
0: aprenem. Fent. I nosaltres, bueno, pues, pues tenim, vam començar així, ballant, sí. Ens vam conèixer així, ballant.
1: Fent covers.
0: I ara estem actualment ballant als Jardins de la Pau d'aquí del Prat, que bueno, ens deixen una sala sí. així supercuca, superbonica, amb miralls, projector, està superbé.
1: Està molt ben equipada.
0: I allà ens podem aprendre molt bé els balls sense passar fred al carrer. Sí? Així que està superbé.
1: Això s'agraeix, perquè sí. anar al carrer i anar a un edifici que tingui miralls i posar un altaveu, a part que la gent segurament li deu molestar escoltar tota l'estona
0: sí,
1: en bucle.
0: Sense jardins aniríem a Barcelona, als sí. carrers, a sí. passar fred a l'hivern, no?
1: Sí,
0: amb hi ha la
1: com,
0: pluja.
1: Hi ha com diferents spots, no? En plan, està a Glòries.
0: Sí, la gent normalment va a Glòries.
1: I també, on era? A prop de la platja o...
0: No ho sé, jo...
1: No me'n recordo.
0: Jo em vaig quedar a Glòries i vaig dir no, massa fred perquè jo no, vaig aquí sí. i em vaig buscar la vida.
1: A l'hivern perquè... passa molt el fred.
0: Va ser impossible. Però bueno...
1: A l'estiu passes malament sí. amb la calor, en veritat.
0: La, no,
1: sí,
0: té
1: no
0: tot.
1: Es pot anar.
0: Té de tot,
1: no,
0: té
1: no,
0: de
1: no.
0: tot.
1: És
0: per això estem molt contentes i veiem super xachi al Jardins de la Pau. Així que aquí estem nosaltres. Però bueno, sí. I què m'expliques del K-pop? Alguna altra cosa que vulguis mencionar?
1: No sé, tens alguna preferència?
0: Bueno, jo, com ja he dit abans, m'agraden més els grups de nois, però...
1: Hi ha un grup que ara diguis mi favorito.
0: Seventeen, probablement, que encara que es diguin 17 en anglès, són 13, ¿vale?, el grup. Ho vull aclarar, és com... Ho necessito dir, ¿vale? Necessito com defensar el meu cas, ¿vale? Són 13 el grup, ¿vale?
1: Que eren... tres subunitats,
0: sí,
1: més un grup,
0: sí.
1: més...
0: 13. No, ja està, ja són 17, això, deixa de sumar.
1: Ja està, perdó.
0: Deixa de sumar.
1: Perdó, sí.
0: 13 més 3 subunitats més un grup. Sí, bueno, algo així, d'igual.
1: Que és la suma de 17.
0: Que són 13, però m'agraden molt els Seventeen. Bueno, ja els BTS, òbviament. I tu què, algun...
1: Sí, Seventeen també, és un gust sí. que compartim tu i jo.
0: Sí.
1: I... 80s, que
0: també.
1: Fa poc van vindre aquí a Barcelona.
0: També, que bé, m'ho vaig passar. Ho vaig dir, això, m'ho vaig passar
1: sí,
0: molt bé veure els 80s.
1: Que tornin. Els tindrien que començar a portar més.
0: Ui, sí, sí. Bueno, que
1: ara
0: aquí...
1: Ha començat,
0: El que t'anava a dir, aquí a Espanya cada cop tenim més cosetes. Vam tenir...
1: Que sí, Blackpink.
0: Sí, la Blackpink a Barcelona, els 80s a Barcelona, a Madrid
1: TXT també. TXT
0: també
1: van vindre.
0: És veritat, TXT també va venir
1: no
0: a Barcelona.
1: Recordava.
0: Sí, sí, no, ara...
1: ara I ara venen, ara comencen a vindre més.
0: Les Twice venen a Barcelona
1: sí.
0: al maig, de fet.
1: Al Palau Sant Jordi, que s'han exhaurit, m'assembla que hi ha entrades.
0: Ah,
1: no, hi ha,
0: ni idea.
1: No hi ha res.
0: Ni idea.
1: Però
0: jo
1: bueno.
0: vaig aconseguir entrada, així que jo estic contenta, però ja està, res
1: que
0: a dir.
1: Que borro.
0: Vale,
1: bueno.
0: Vols que escoltem alguna cançó?
1: Mm,
0: alguna que t'agradi
1: en
0: específic?
1: Jo volia comentar perquè, en plan, existeix el K-pop, però a part, per exemple, hi ha un grup que es diu NCT.
0: NCT.
1: Que és, bueno, la majoria són de Corea, però després, dins d'NCT, hi ha diferents... com subunitat, en plan, diferents grups. Està NCT Dream, està NCT 127, i està Wavy, que Wavy és... és...
0: xinès.
1: És xinès, és
0: hip-hop. En xinès.
1: Però també tenen versions en coreà d'algun àlbum.
0: Vols que escoltem així un grup que segueixi
1: sí.
0: com la temàtica del K-pop, però que no sigui K-pop?
1: Així no... Entim.
0: Entim.
1: Bueno, és japonès.
0: Bueno,
1: són japonesos.
0: Provem.
1: Yeah, Big Suki.

0: Pues sí, J-pop, Entim. Pues anem tancant, si vols.
1: Sí.
0: Acabem amb una cançó.
1: Ja que hem comentat Lycan, vols ficar una de Lycan? Licantropos.
0: Hem de posar Licantropos. Posem, si vols, per acabar la nostra cançó preferida dels Lycan i...
1: I know you.
0: I ens veiem en capítols propers. Uau, tu a la voz.
1: No, no, no. Què va, què va?

0: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.

0: premsa institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
1: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
2: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
3: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
4: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres al centre...
3: És la una.
6: El Prat és notícia.

Què tal? Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà, però, temporal. Mentre duri la festa i en acabat, es retiraran. De seguida ho ampliem abans, però titulars de la jornada.

0: Les reclamacions vinculades als viatges i les vacances suposen al voltant d'un 16% del total de queixes tramitades per l'Agència Catalana de Consum. Fins aquest estiu s'havien tramitat al voltant d'unes 1.000. Amics de la Sardana ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música de cobla, que l'acompanya, els valors que representa i la seva presència al Prat al llarg dels anys. A més, l'entitat participa avui dels actes de la Diada a la plaça de Catalunya. I els esports pendents de conèixer, a part de la EPRA, també quin serà el seu rival a la ronda prèvia de la Copa del Rei. Jonathan Marín González, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí, res, fa poc més d'un minut i 54 segons que ha començat aquesta cerimònia d'aquest sorteig de la ronda prèvia de la Copa del Rei i res, a veure si ja després podem ampliar ja amb el rival que tindrà el conjunt potablava.
0: I perquè fa el temps, després d'aquesta doncs, baixada generalitzada de les temperatures, hem de parlar d'un cap de setmana doncs, força plàcid, cap de setmana llarg, que tindrem en temperatures al voltant d'entre els 18 i els 26 graus. Comencem el control tècnic amb Piqué Lostillo, qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat, els espais que concentren aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà però temporal, només mentre duri la festa i se retiraran un cop acabi. Escoltem el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
2: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, Fondo de Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
0: D'altra banda, la seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. A més, si es produeix un fet delictiu, la policia local podrà, a banda d'activar-se ràpidament, aportar les gravacions com a prova davant d'un jutjat.
2: Què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i si es produeix un fet delictiu aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo d'aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial.
0: Segons la policia local, les càmeres també produeixen un efecte dissuasiu a les persones que tenen intenció de delinquir.
2: Sabem que on hi ha càmeres es produeix un efecte dissuasori de la conducta delictiva. A Londres es va fer un estudi i es va instal·lar càmeres a diversos carrers i es va fer l'anàlisi de què passava a aquests carrers i es van reduir els delictes un 19%.
0: Aquests dispositius, però, no substituiran la presència policial als llocs més sensibles, seran bàsicament una mena de reforç a la tasca dels agents. La instal·lació de les càmeres serà partida a cadascuna d'aquestes àrees amb cartells informatius.
3: El reportatge.
0: I quan falten precisament dues setmanes per la Festa Major del Prat i està gairebé tot a punt per aquesta celebració, repassem totes les activitats de la Diada Pratenca amb aquest reportatge del Víctor Asensio García.
4: Arrenca el compte enrere per una nova edició de la Festa Major del Prat, que se celebrarà del 25 al 28 de setembre. Com és habitual, l'arrencada oficial de les festes serà divendres amb el toc d'inici. Els gegants de la ciutat, Rutllà i Griselda, sortiran de l'Ajuntament per sumar-se a la festa. Després de la plantada del Seguici Popular Festiu a la plaça de Pau Casals, els Tres Trons anunciaran l'inici de la celebració i arrencarà la cercavila d'inici, que recorrerà els carrers fins la plaça de la Vila. L'arribada de la cercavila donarà pas a l'esclat de Festa Major amb un espectacle de danses tradicionals, cultura popular i foc al cor de la ciutat. Amb la sardana de Festa Major clourà l'esclat i es donarà pas al pregó, enguany a càrrec de l'artista pretenca Cristina Van Van. Bambam, nom artístic de Cristina Martín Collado, és una artista pretenca nascuda el 1987 de destacada i reconeguda trajectòria internacional. El 2017 va ser reconeguda com a millor artista jove amb el Premi Arts Club de la Real Acadèmia de Londres i ha rebut grans elogis per part de la crítica internacional especialitzada. Ha col·laborat amb reconeguts artistes nacionals i internacionals i ha exposat de forma individual i col·lectiva la seva obra en galeries d'arreu del món. També va rebre un dels Premis Ciutat del Prat 2021. Els focs d'artifici tancaran la inauguració de la festa i donaran pas a les activitats que se celebraran a la ciutat en el marc de la Festa Major. Una de les més destacades, la programació musical, que tornarà a desplegar-se en diferents espais. El Parc del Fondo d'en Peixo acollirà actuacions com les de Vera Fauna, Paco Pecado, Filles de Cassandra, Elena Grueso, La Rauxa o Fades, sense oblidar a Bala Hits i les sessions de DJ. La zona jove d'estació concentrarà les propostes més urbanes i contemporànies pensades per al públic més jove. Divendres hi actuaran Maig, Jabugo, Mamaduixa, Cat Lletres i DJ Trapella, mentre que dissabte serà el torn del Llobregat Suena, amb Glory Six Ben, Cristina, Yacita i Fresh Cobo. Per la seva banda, el complex esportiu municipal Julio Méndez tornarà a ser l'escenari dels concerts més populars i intergeneracionals. Dissabte hi passaran La Cabra Mecànica, Ava de New Experience i Anomala DJ, mentre que diumenge serà el torn de Zamorano, el tribut Stop House i Hotel Cochambre. La cultura popular serà un dels altres eixos de la Festa Major, sent dissabte el dia central amb la Ballada Bastonera, el Ball Parlat de Gitanes, els Barçots del Vall de Diables, els Trons de Festa dels Trabucaires, les danses tradicionals dels Picacrestes i la Diada Castellera a la plaça de la Vila. I a la nit torna el Pratifoc, que arrencarà la plaça de l'Església i recorrerà diversos carrers del nucli antic. Diumenge serà el dia dels gegants, amb la 39a trobada gegantera, i de la sardana, amb la ballada que es farà a la plaça de la Vila. Les propostes familiars tornaran a tenir un protagonisme destacat amb el circuit familiar de circ, amb espectacles de petit format distribuïts per diferents espais de la ciutat. Les places de Sant Jordi, Lluís Braille, Constitució i els jardins del Cementiri Vell acolliran espectacles d'acrobàcies, humor, música i participació familiar. La programació familiar es completarà amb activitats com la xocolatada i animació infantil, els tastets de ciència a la plaça, així com diferents propostes culturals i de cultura popular pensades perquè la Festa Major pugui viure's en família. A més, el complex esportiu municipal Julio Méndez tornarà a acollir el Festival de la Diversió i l'espectacle familiar Sueños Encantados. Si bé la Festa Major arrenca oficialment el 25 de setembre, la ciutat ja escalfarà motors des de la setmana prèvia. Diumenge 20 se celebrarà la 45a Cursa Popular del Prat, una de les cites esportives més consolidades de la festa. L'activitat esportiva també tindrà pes durant el cap de setmana de Festa Major, amb competicions de ciclisme, petanca, futbol sala, natació, billar, escacs i pesca esportiva, entre d'altres. També tornarà al Prat Nocturn, que els dies previs oferirà recorreguts per descobrir històries, espais i episodis singulars de la ciutat, consolidat ja com una de les activitats més esperades de la prèvia festiva. Les entrades estaran disponibles a partir de les 10 del matí del 14 de setembre. Pel que fa a la fira, es mantindrà a la Ronda Sud, en un espai ampli que permet distribuir les atraccions i les casetes amb l'objectiu de compatibilitzar l'activitat festiva amb el descans veïnal. Com l'any passat, dijous les atraccions estaran un 50% més barates. La Festa Major arribarà al seu final el dilluns 28 de setembre. El darrer vespre començarà amb la cercavila final, en què les figures del seguici popular festiu recorreran els carrers de la ciutat fins l'aparcament de l'estació. Allà tindrà lloc el tradicional espectacle de focs artificials que marcarà el tram final de la celebració. A continuació, el toc de fi de festa acompanyarà els gegants Reis de tornada fins la plaça de la Vila i a l'Ajuntament, posant punt i final a 4 dies de festa compartida als carrers del Prat. Una Festa Major que, com és habitual, podreu seguir a través dels mitjans públics del Prat, amb el programa especial d'inici de Festa Major, el Prat Ràdio i el Prat TV, i que seguirà en directe tot el que passi a la plaça de la Vila i pels carrers de la ciutat des d'abans del toc d'inici i fins als focs d'artifici. I també podreu veure un resum de les principals activitats que se celebrin a la ciutat als vídeos que publicarem al Prat.tv i xarxes socials, així com les entrevistes prèvies als i les protagonistes de la festa, que arrencaran dimarts 15 al Planeta Prat i que al llarg de 2 setmanes desgranaran tots els detalls de la nostra festa, la més bella i més galana.

0: El Profi Mofis ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
1: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
2: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
8: Ni idea.
7: Xules, és un programa de coses xules.
8: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
8: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
9: Loco.
10: Tu ets perfecta?
9: No ho sé.
10: I tu?
9: Pues clar que sí.
10: I tu, que ets perfecta?
11: Però n'hi ha algú perfecte?
10: No ho sé.
11: Clar que no.
10: No?
11: No, no hi ha ningú perfecte.
12: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
13: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal. Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
14: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
15: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
16: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Les reclamacions vinculades als viatges i les vacances suposen al voltant d'un 16% del total de queixes tramitades per l'Agència Catalana de Consum. Fins aquest estiu s'havien tramitat al voltant d'unes 1.000 en aquest sector, però des de l'Ens Públic de Consum preveuen que després de l'estiu encara s'incrementin de forma considerable. Això mateix ho ha assegurat Marta Rovira, ella és subdirectora de General d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum, qui que ha assegurat que una de les incidències més habituals és el retard d'un vol. Rovira explica quins són els drets i també dels i les consumidores en aquests casos.
17: Quan nosaltres tenim un vol i aquest vol té un retard, d'entrada, si aquest vol es retarda més de 2 hores, tenim dret, d'entrada, a que ens donin menjar, beure i el que en diem comunicacions. Imaginem-nos que no tenim bateria al mòbil i hem de fer una trucada. Aquestes 3 coses ens les ha de donar la companyia aèria. Si arribéssim amb 3 hores o més de retard, aleshores, a més ens correspon una compensació que, en funció del trajecte, dels quilòmetres que té el vol, tenim dret a una compensació de 250 euros per bitllet, o 400 o 600.
0: En el cas de les cancel·lacions, la situació és similar a la dels retards, però amb una diferència també important. En aquest cas, el passatger o passatgera pot escollir entre el reemborsament dels diners o un transport alternatiu que ofereixi la pròpia companyia.
17: Quan se'ns cancel·la un vol, doncs d'inici és el mateix, és a dir, nosaltres tenim dret o que ens retornin els diners perquè se'ns ha cancel·lat, o bé, si opto per agafar el transport alternatiu que em dona la companyia, doncs a mi la companyia m'ha d'atendre amb el menjar, amb el beure, amb el dormir, si el vol és l'endemà, amb totes aquelles despeses. I després, a més, també em correspon la compensació a la qual abans feia referència.
0: En aquests casos hi ha dues excepcions, quan la companyia cancela el vol amb dues setmanes més d'antelació o quan les causes de retard són atribuïbles a causes externes a la pròpia companyia, com per exemple els efectes climàtics o una vaga que no sigui pròpia de l'empresa. Precisament aquest estiu una vaga de personal de terra va afectar l'aeroport del Prat i si per aquesta causa el vostre vol es va endarrerir, aleshores no tindríeu dret a cap compensació per part de la companyia. En qualsevol d'aquests casos, el primer pas, però, és presentar una reclamació a l'aerolínia i si hi ha qualsevol inconvenient o no obtenim una resposta satisfactòria, podem aleshores adreçar-nos a l'Agència Catalana de Consum o als serveis municipals i comarcals de consum.
17: Molts conflictes es resolen, afortunadament, entre l'empresa i el consumidor. Quan no s'ha resolt o el que ens diu l'empresa a nosaltres no ens satisfà és quan ens adrecem a l'Agència Catalana de Consum o a l'oficina municipal o comarcal del nostre municipi. I llavors hem de fer una reclamació i què farà l'agència o el servei públic de consum? El que farem és intentar una mediació. I val a dir que estem en un percentatge més del 55% de casos que, en general, parlo només de transparència, que resolen. Quan no s'arriba a l'acord en mediació hi ha l'opció de l'arbitratge, que és una persona, un tercer, un jurista, que és el que acaba decidint cap a on es resol la reclamació.
0: Des de Consum destaquen que les reclamacions han crescut en els darrers anys i atribueixen també un coneixement encara més gran dels drets que té la ciutadania.
16: Agenda.
0: Amics, la Sardana del Prat ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música de cobla que l'acompanya, els valors que representa i la seva presència a Prat al llarg dels anys. Una mostra formada per noble fons i pensada per posar en valor aquesta tradició catalana i apropar-la a la ciutadania. Escoltem Jordi Gili, president de l'entitat.
18: Explica una miqueta què és la sardana, però sí, d'una manera així molt de resum bestial, no? Explica una miqueta què és la sardana, explica quins han estat els inicis de la sardana aquí al Prat, explica els elements de la sardana, com pot ser la cobla, com pot ser els instruments de la cobla, i explica una miqueta també els inicis, doncs, de la sardana aquí al Prat. Doncs un senyor que tenia calés va pagar una ballada de sardanes i va ser la primera ballada de sardanes que va fer aquí al Prat amb cobla.
0: A la mar de l'exposició més, l'entitat també ha organitzat aquest dimecres una vaga de taller de sardanes per aprendre els passos bàsics. La mostra es pot visitar fins diumenge a Jardins de la Pau. D'altra banda, l'entitat participarà avui en els actes de la Diada a la plaça de Catalunya des de les 7 del vespre. I pel que fa a la resta d'actes del cap de setmana, també destaquem la No DJ Session, que farà la capsa aquest mateix vespre, a les 9, amb els DJ Susto i Disgusto, membres del Book Clubbing de la capsa, i que ens portaran alguns dels seus temes preferits. D'altra banda, diumenge també podrem gaudir d'una visita guiada que es farà als Espais Naturals del Delta, una trobada que tindrà una durada d'una hora i mitja i que arrencarà a Cal Tet.
19: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
20: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
21: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
0: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
22: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
23: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
24: Sábados.
25: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
26: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Esports.
1: I pel que fa a l'actualitat esportiva, estàvem pendents en el moment dels titulars dels esports a conèixer quin era el rival de la Copa del Rei de l'AE Prat i Jonathan Marín, ja ho sabem.
2: Doncs sí, ja ho sabem. L'Associació Esportiva Prat s'enfrontarà a l'Eivissa de Sant Rafel. El conjunt de les Balears serà aquest rival del Prat en aquesta ronda prèvia de la Copa del Rei. Recordem, una eliminatòria que afectarà també a la segona i la tercera jornada de Lliga Elite i, per tant, això provoca l'ajornament d'aquestes dues jornades que, per tant, se jugaran més endavant i serà entre setmanes. Si els Potaloves aconsegueixen superar aquesta ronda prèvia, el premi serà enfrontar-se sí o sí a un conjunt de primera divisió. Per tant, doncs, eliminatòria important, partit d'anada i tornada, i que doncs té aquest premi de veure si el Prat doncs s'enfronta a algun equip de primera divisió. L'anada serà en cap de setmana, ens agafa aquesta eliminatòria en cap de setmana de festa major, per tant doncs aquí tindrem aquesta petita contraprogramació. Així ràpidament, després del programa de la tarda al Prat Esports parlarem i connectarem amb gent de l'Associació Esportiva Prat perquè ens expliqui com han viscut aquesta jornada, aquest sorteig, i també doncs saber algunes pinzellades d'aquest proper rival del Prat. Però així, per fer una mica de cinc cèntims, doncs hem de dir que l'Eivissa va fer una gran temporada passada a Lliga Regional Preferent d'Eivissa i Formentera, la qual li va servir doncs això per de trampolí per l'actual èxit a la Copa, i no va poder pujar a tercera federació perquè va perdre en l'eliminatòria dels play-offs contra els campions de Mallorca i Menorca. Per tant, doncs, es va quedar a les portes de pujar a tercera federació, però va ser una gran temporada i, per tant, doncs, serà un rival difícil a batre. Aquesta tarda ampliarem com més detalls perquè doncs us feu una idea del proper rival de l'AE Prat. I d'altra banda, aquest cap de setmana la Fundació de l'Associació Esportiva Prat s'enfrontarà al Martorell en la tercera ronda de la Copa de Catalunya. El partit serà diumenge a 6:15 de la tarda al Complex Esportiu Municipal Julio Méndez. El conjunt blanc i vermell arriba com a campió del seu grup de primera catalana i és nou conjunt, per tant, de Lliga Elite, per tant, rival aquesta temporada del primer equip de l'Associació Esportiva Prat. Tot un rival d'entitat que doncs l'equip dirigit per Luis Gómez espera poder superar per continuar viu en aquesta competició que recordem que és a partit únic i en aquest sentit els pretens gaudeixen del factor camp a favor. Per tant, veurem si això és suficient per poder superar aquesta ronda d'aquesta Copa Catalunya que de moment tan il·lusiona el club.
0: El temps.
1: I ja com dèiem, se'ns espera per davant doncs un cap de setmana amb temperatures força agradables. Luigi Pérez de la Xarxa, bon dia.
3: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem, gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital, i sobretot ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta, i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras, però compte al matí, que serà ben fred.
1: I la situació també millora a la mar, oi, Luismi?
3: Encara molta ressaca marítima a gran part de la costa, sobretot la Brava, i és que aquest matí encara el vent era més aviat intens, de provençal, a mar endins. De fet, hem tingut onades que han passat dels 4 metres d'altura i queda aquesta mar llarga en molts casos. Per tant, compta amb la mar de fons perquè a gran part del litoral aquesta tarda encara hi haurà aquesta remenada marítima. El vent anirà girant igualment cap a sud, cap a sud-est, una miqueta més reforçat a la Costa Daurada. De fet, aquí més aviat garbí o sud, per tant vent del sud-oest, i això farà que hi hagi un palet de mar creuada. Aquesta situació ja diem que estarà una miqueta bellugadeta al llarg d'aquesta tarda. Sempre amb pocs núvols s'acaben les tempestes, que no van ser generals d'ahir, però que en algun cas van ser intenses. Pel que fa a la diada, ja el vent serà molt més feble, al matí dominant de terral, fluixet, i durant la tarda girant cap a sud o cap a xaloc, sempre amb estat de la mar ja molt més tranquil, si de cas una mica més remenat al matí a la Costa Brava. N'estem pendents a la Xarxa.
1: Fins aquí l'informatiu d'avui. Aquest al Prat és notícia corresponent. Aquest dijous 10 de setembre, la informació local torna ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Que vagi molt bé, molt bona tarda.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

possible del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem pocs.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encara en aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfer i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor. I, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle Incontinuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Riols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé dos mesos.
0: Això serà Madrid i encara la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pere Mato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
9: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
0: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i, al mateix temps, les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
11: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más, contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
10: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del Ram, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
12: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen, nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual i inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
15: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
14: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
0: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
16: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
17: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
16: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació, perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
19: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
18: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
20: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
0: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
21: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
3: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
3: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
3: Enguany, el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
3: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
6: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
7: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
6: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
3: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
22: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
23: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
22: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
24: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
2: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
24: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, ahir victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
5: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y, bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. No han jugado aquí, se han bautizado.
4: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
24: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Fisioteràpia en l'esport de base.
27: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
10: Salut activa.
28: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir: prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana a Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital, i sobretot ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
10: A Olot, l'11 de setembre se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10 amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
11: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
12: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics se n'adonin que encara hi som.
10: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 9:45 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de l'Esbart Dansaire Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
14: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situa en el 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
16: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
15: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
18: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens. Cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
17: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
18: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
17: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
18: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
17: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
18: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, el Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això, segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
19: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
22: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
21: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Griver, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
24: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos desligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
23: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
25: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va asseure en un banc més allunyat, però la mela va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
25: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
25: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
25: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià CC, la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
9: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
8: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que a més, per primera vegada, va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos difícil, más vamos adelante y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con

0: fins a anar-se'n. Al descans, amb 3 punts d'avantatge, la igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
1: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. No han jugado aquí, se han bautizado.
0: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
2: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
3: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
4: La xarxa de comunicació local.

0: quarta temporada més al Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo des dels micròfons de la Ràdio Pública de Prat, en la que serà la 25a temporada del Contrasenyes. Arrenquem, doncs, amb la mateixa il·lusió intacta, tot i el camí recorregut, i com podeu comprovar, amb una novetat important, amb la millora de la graella radiofònica, el Contrasenyes s'emetrà cada dijous, com sempre, però a les 15 hores, a les 3 de la tarda. Per tant, canvieu l'alarma del mòbil i si us oblideu de nosaltres, no patiu, que podeu recuperar el programa a la carta al web del programa al Prat.radio. 25 anys conversant sobre política local, seguint l'actualitat de la ciutat de ben a prop, fiscalitzant també l'acció de govern i oferint espai de participació als principals protagonistes, als representants polítics escollits per la ciutadania a través dels portaveus dels grups municipals i, òbviament, de l'alcaldessa de la ciutat, Alba Bojordà, que ja ens acompanya en aquesta primera entrevista de la temporada. Bona tarda, què tal, com està?
1: Molt bé, i vosaltres també?
0: Molt bé, amb ganes i amb molta feina, com sempre.
1: Tenim,
0: però molt bé, molt contents.
1: Curs per davant, vosaltres amb moltes novetats, tothom, segur.
0: A més, una temporada especial, també, no? Aquest 25 aniversari.
1: Aquests 25 anys, sí,
0: un plus,
1: sí.
0: No?
1: Totes són especials, sempre es diu, no? Totes
0: sí.
1: Són especials, aquesta una mica més.
0: Aquesta una mica més, no? Per ser alcaldes, els alcaldes i les alcaldesses teniu dedicació 24 hores al dia, 365 dies a l'any, una mica com els periodistes, també.
1: Anava
0: a
1: dir, sí.
0: Anava a dir, però bé, també teniu dret a vacances, hem de dir, no? Si l'actualitat ho permet, clar, on estiueja la nostra alcaldessa, si no és molt preguntar.
1: Doncs l'alcaldessa no té poble, per tant... Ja sabeu que tota la meva família és d'aquí i, per tant, els estius m'he de buscar la vida, i cosa que m'encanta. I llavors, bé, habitualment aprofitem per passar uns dies amb... anem a Galícia, que la família del meu company és d'allà, i allò és garantia de tranquil·litat. Millor clima, bon menjar, em cuiden molt. I llavors també regalo una miqueta de temps als meus fills, a la meva mare, al meu pare, a la meva parella també, per tant... Doncs descansar, viatjar una mica, aprendre, menjar i carregar piles.
0: Trencar la rutina una mica, anava a dir, buscar la fresqueta, però ja no sé si fins i tot Galícia salva d'aquesta calor. No?
1: La zona de Galícia on jo vaig, i teniu companys d'aquí que ho saben bé, encara aguanta bé, sí, però no la vull dir per no gentrificar.
0: Sí, com sigui, espero que hagi tingut alcaldessa un bon estiu. Comencem ara sí per aquí, no? Perquè diria que al Prat hem tingut un estiu informativament tranquil. Vostès havien implementat algunes novetats com el Ricardeo, l'obertura de la piscina al fondo durant tot l'estiu. Bé, per començar, quina valoració en fa?
1: Doncs d'aquestes petites propostes que jo recordo que les plantejàvem com una primera prova pilot, assajant espais que fins ara només havíem tastat per propostes molt concretes, com per exemple, evidentment, la Fira Avícola, però també vam fer una prova al Nadal, amb el primer parc de Nadal, i per tant, bueno, doncs començàvem a treure la puteta amb el Ricardeo, que va ser la gran aposta, si es pot dir així, de l'estiu. Crec que tothom que hi ha pogut anar en el un dels caps de setmana n'ha fet una valoració molt positiva, igual que nosaltres des de l'equip de govern. Pensem que aquests espais que cada cop estan quedant més integrats a la nostra ciutat els hem de poder aprofitar. És veritat que és un espai particular, perquè com sabeu, doncs la propietat no és municipal, és encara d'Aena, i per tant hem d'anar una mica, bueno, doncs això, provant, no? En aquesta ocasió el que intentava més donar una oferta cultural, d'oci, desenfadada, molt poc encursetada, si es pot dir així, i per tant hem pogut comptar amb la col·laboració d'un dels col·lectius que d'oci en saben bastant més que l'Ajuntament, i està fantàstic que sigui així. I com sempre, quan barreges gastronomia i música, doncs et surt un producte que jo crec que ha estat, no ho sé, no li vull posar nota, però jo crec que ha estat superpositiu, perquè tothom, t'agradi l'estil de música que t'agradi, crec que tothom ha pogut tenir com a mínim un cap de setmana d'alguna de les experiències que s'han proposat, amb gent local també, cosa que ens interessava molt, i per tant aquestes 20 i pico mil persones que hi han anat passant, jo diria que hem tret un resultat prou positiu com per ara ja assegurar que estem treballant perquè l'experiència de l'any vinent sigui com a mínim igual de positiva que la d'aquest any 2026.
0: Fan la mateixa valoració parlant de la piscina, que també al final va tenir una mena de canvi d'usos, no? Perquè al final són carrils per Nadal, al final és un ús més lúdic durant l'estiu. No sé si aquesta convivència s'ha pogut donar.
1: De la piscina, jo he de reconèixer que encara no tenim dades de la cloenda, per tant no podem avançar quanta gent hi ha anat, però evidentment és un equipament que ja teníem i que l'hem adaptat, com bé dius, Imanol, en aquests usos. La convivència entre les persones que hi anaven estrictament a nadar i les persones que hi anaven, doncs això, un espai més lúdic, més de passar una tarda una mica més fresca, etcètera, ha sigut una bona convivència. Les persones que estaven a l'equipament no ens han traslladat cap inconvenient o cap impediment. Per tant, per una banda, agrair a aquella gent que habitualment hi va nedar i que aquesta vegada doncs, ha trobat que l'espai era més reduït. Agrair també a la gent que ha tastat per primera vegada aquesta experiència de piscina a l'aire lliure i que ha tingut un comportament exemplar. I per tant, doncs, insisteixo que com que no tenim encara dades, aquesta és una valoració molt preliminar, però en qualsevol cas doncs, és un dels equipaments que posem al servei de la ciutadania també i expressament a l'estiu amb temperatures més caloroses.
0: Són propostes doncs, que segons vostès han arribat per quedar-se?
1: Sí, probablement sí, justament perquè en castellà es diu allò de no come pan, no? Sí que costen uns diners, evidentment, però crec que són propostes que fem perquè aquella gent que o bé no té vacances a l'estiu o bé no pot marxar fora del Prat, doncs tingui a la seva ciutat experiències o propostes d'oci, esportives, adequades en un moment d'intensíssima calor, com ja hem pogut veure, i que formen part d'allò que se'n diu el salari social. Gent que les persones que som tan afortunades que podem marxar del Prat a fer vacances, a fer turisme amb un clima menys advers, doncs tenim moltíssima sort, però no tothom té aquesta sort i per tant que a la nostra ciutat hi hagi propostes d'aquest tipus obligatòriament han vingut per quedar-se i per fer millor doncs, aquesta etapa estiuenca per totes les edats.
0: I creu que aquesta oferta d'activitats és adequada? És a dir, creu que es pot gaudir d'un bon estiu sense moure't del Prat?
1: Sí, home, per suposat, això.
0: Sobretot a l'agost, diria.
1: Sobretot a l'agost. Jo crec que el que hem fet amb aquestes dues propostes que hem valorat ara són propostes més aviat d'un ambient lúdic, distès, per passar-s'ho bé, cosa que, escolta'm, no hem de renunciar a que des de l'Ajuntament puguem o proposar o facilitar que en els equipaments de la nostra ciutat s'hi puguin fer. Però alhora també hem intentat que en un estiu de calor extrema i que lamentablement, jo no sé si serà el pitjor, però no sembla que hagi d'anar millor, almenys en el curt termini, en els propers anys, hem d'assegurar-nos que ningú pateix calor extrema. I hem de ser conscients, els estius seran igualment calorosos, els vinents, i la ciutat es podrà anar preparant, però no serà un canvi d'avui per demà. I encara hi ha molta gent que viu a la nostra ciutat, que no pot marxar de vacances per motius diversos, i que potser a casa seva no està tan còmoda o tan confortable en uns estius tòrrids. Per tant, també són els equipaments públics els que hem de garantir que estiguin oberts com a mínim un. Ahir parlàvem amb la tinent d'alcaldia de Cultura sobre el grandíssim nombre de gent, més aquest estiu que no pas l'estiu passat, que ha passat les tardes al cèntric. Per tant, refugis climàtics sí, han vingut per quedar-se i cada cop n'hi haurà d'haver més.
0: Justament li anava a preguntar, entenc que han notat com un canvi de tendència, fins i tot un major ús per part de la ciutadania, li anava a preguntar justament per què, creu que veritablement funcionen i que es fan servir per part de la ciutadania, perquè aquests primers anys entenc que costava encara una miqueta més, i no sé si haurien de ser vostès també més exigents amb els horaris d'obertura d'alguns equipaments, que també és difícil de vegades garantir que durant el mes de juliol i l'agost estiguin efectivament oberts.
1: No tinc cap dubte, que així ha de ser. Jo comprenc, evidentment, només faltaria que tots els treballadors i treballadores han de gaudir de les seves vacances, només faltaria. Però hem de ser conscients que cada cop hi ha més gent, i no només gent gran, però diguéssim, sobretot gent gran, que no marxa a l'agost, no marxa al juliol i no marxa al setembre. I per tant, que com que tindrem cada cop més estius càlids i tenim cada cop més gent gran i més infants, i són específicament aquests grups de persones a qui hem de protegir, cada cop hi ha d'haver més refugis climàtics, cada cop han d'estar més hores obertes. El que hem vist aquest estiu, i ho comentava l'Anna Martín, amb converses amb treballadors i treballadores específicament del cèntric, que hi havia cada cop més gent que els deia no, jo no vinc a jugar al rumicup o no vinc a llegir, vinc perquè a casa meva no m'hi puc estar. Per tant, el que hem fet aquest estiu al cèntric, hem d'aconseguir que cada cop hi hagi més equipaments públics oberts a la resta de la ciutat amb el clima i amb o sense activitats, però insisteixo, hi ha gent que hi va a fer activitats en un clima més favorable, però hi ha gent que només hi va a passar doncs les estones. Evidentment no aspiro a tenir la ciutat oberta, els equipaments de la ciutat oberts fins a les 12 de la nit, però sí, doncs, si ha de ser fins a les 8 del vespre o fins a les 9 del vespre, hem d'anar fent passes endavant, respectant sempre, evidentment, els drets de la gent a fer vacances, clar.
0: En aquest sentit, no som encara a la tardor i ja han arribat aquestes primeres tempestes. Amb aquest episodi d'alerta d'ahir per part de Protecció Civil de la Generalitat, que fins i tot va restringir la mobilitat i l'activitat educativa, entre d'altres. Primer, confirmar que no hi ha hagut a la ciutat cap incident destacable, oi?
1: No,
0: per part nostra, com a mínim,
1: tot ha anat bé.
0: No teníem cap informació. En tornarem a tenir, això sí, de ben segur, no? Com valora l'ús dels avisos d'alertes per telefonia mòbil, que també està generant molt de debat? No sé si hi ha una excessiva prudència, sobretot després de la dana de València. Ha de ser així per millorar les conductes ciutadanes en cas d'alerta?
1: Que complicada aquesta pregunta, per fer-li a algú que jo només soc l'alcaldessa. I respecte a la Protecció Civil, jo des del primer minut he reclamat que aquestes decisions no són decisions polítiques. Aquestes decisions les ha de prendre la gent que està acostumada i que està formada per, en primer lloc, per emetre la forma d'emetre-les, ja és una altra cosa, però que no hem de ser els polítics, ni els alcaldes, alcaldesses, ni regidors ni regidores, qui decidim si s'emet o no s'emet una alarma de Protecció Civil, que avisi d'aiguats, de ventades o de situacions adverses. Això és més clar que l'aigua. I per tant, jo el que reclamo és que els ajuntaments hem de tenir cada cop més, hem d'estar cada cop més preparats per, en primer lloc, tenir assessors al nostre costat, personal municipal al nostre costat, que ens ajudi a prendre les decisions i que ens ajudi a fer-nos les preguntes necessàries, un, i dos, evidentment aquí, el que hem d'avançar entre totes com a societat és que necessitem tenir una cultura de la prevenció, com ja la tenen altres països que, malauradament, per la seva situació geogràfica, estan més acostumats a patir, doncs, aquest tipus de situacions. El canvi climàtic no és un futurible, el tenim aquí des d'abans d'ahir, i per tant tot allò que sigui acostumar-nos a prendre mesures preventives, doncs, ha de ser una obligació. És evident que ahir, doncs, totes vam, bueno, com també des del Prat Comunicació veu comunicar-ho, no? Ens vam reunir al comitè d'emergències, etc. Es vam prendre totes les precaucions que consideràvem que amb la informació que teníem havíem de prendre. Això implica, doncs, facilitar el teletreball, evitar mobilitat, etc, etc. I després, per dir una mica ras i curt, com a mínim fins a les 7 de la tarda, 6 de la tarda, no va passar res, perquè pràcticament no va ploure, i menys en un moment. Però no seré jo la que dirà no hauríem d'haver anul·lat les classes. En absolut no seré jo.
0: Sí que hem vist, no?, que en certa manera l'Ajuntament ha anat enfortint, diria, el seu paper en Protecció Civil, fins i tot amb persones com Miquel Villa, la Meritxell o altres persones, que de fet nosaltres hem tingut una secció, vam introduir una secció de Protecció Civil amb Seguretat Ciutadana, Policia Local i Mossos, perquè veiem de la importància també d'aquest tema. Cap a on avança el model de Protecció Civil de l'Ajuntament a nivell local?
1: Cap a una professionalització que faci que els polítics cada cop hi tinguem menys coses a dir. Evidentment, la presidenta del comitè d'emergència sempre serà l'alcaldessa o l'alcalde en cada moment, però l'alcaldessa, almenys jo, aquesta és la meva manera d'enfrontar els problemes, que cada cop seran més, és la de tenir al meu costat gent que en sàpiga, i gent que en sàpiga de Protecció Civil, gent que en sàpiga a manteniment i serveis, gent que en sàpiga a Policia Local i Mossos d'Esquadra. Per tant, com menys decisions hagi de prendre l'alcalde o l'alcaldessa, jo crec que estarem més preparats per afrontar, doncs, episodis d'aiguats, de crescudes de riu, de ventades o del que hagi de venir. Perquè, lamentant-ho molt, jo he de reconèixer que estic molt poc preparada per prendre aquest tipus de decisions, i per això avui al meu costat gent professional que sàpiga com protegir millor la població que depèn de les decisions municipals.
0: Recordo que en aquest espai li vaig preguntar a l'alcalde Mijoler aleshores, i li pregunta a vostè, a municipis veïns com Sant Boi o Viladecans, hi ha com associacions de voluntari de Protecció Civil que segur que fan un bon servei a les ciutats i que tenen segurament, amb el suport municipal, bons equips i vehicles d'atenció de primer nivell, diríem, no? creu que és possible el Prat, que és una ciutat molt semblant a Viladecans o Sant Boi, que és una ciutat que per població, diguem-ne, i per l'afectació que pot tenir, doncs també es podrien donar o podria comptar amb aquest suport, o no seria suficient si estem valorant aquest nivell de professionalització que parla?
1: Jo el que crec és que Sant Boi té una situació que el Prat no té, que és que té una gran part de massa forestal i de muntanya. Per tant, jo diria que el terme municipal del Prat s'assimila més al de Viladecans.
0: A banda de tenir efectivament uns 20.000 ciutadans
1: sí,
0: més.
1: Ciutadans més, correcte, sí, però bé, vull dir que hi han coses que ens diferencien. Mm-hmm. Les associacions de voluntaris, hi ha una de les principals vocacions que tenen és la d'explicar, la de fer pedagogia i la d'avançar cap a la política de la prevenció amb la resta de ciutadans i ciutadanes. Per tant, aquesta pot ser efectivament una de les mesures. Nosaltres que sapiguem què fer quan rebem aquesta alerta, més enllà de pagar el mòbil, a mi m'agradaria saber si la gent es llegeix el missatge, perquè el mòbil sona molt, diguéssim, és molt molest, i si tu apretes el botó d'acceptar, el missatge el treu, s'elimina. Per tant, hi ha coses que hem de reconèixer. No tenim cultura de la prevenció. Al Japó, tothom, a partir dels 6 anys, saben què fer quan hi ha un avís o quan hi ha un terratrèmol. Aquí no sabem què fer quan hi ha un avís d'aiguats, de pluges fortes, de crescuda del riu, etcètera, etcètera. I ho haurien de saber. Per tant, podrien ser les associacions de voluntaris? Podrien ser, sí. De fet, el que passa és que aquesta és una eina que o surt de la ciutadania organitzada o té poc èxit, no? Per tant, doncs, fem cridar.
0: Calen voluntaris, clar, que no sé si hi ha aquest interès, però probablement no. Canviem doncs de tema, que queda clar. M'ha fet gràcia el comentari perquè això ho he viscut també en primera persona, lo de apagar el botonet i gent del meu voltant apagar efectivament sense llegir, clar. Gent de confiança, i em va fer pensar, i de fet vam publicar el missatge íntegrament a l'histori d'Instagram perquè tothom el veiés, perquè efectivament pot passar això, sí. No? Sí, per la molèstia fins i tot en un gest de reacció, doncs això no m'interessa, ho apago i t'oblida del missatge. Canviem de tema, perquè l'altre gran debat informatiu durant l'estiu ha estat la crisi migratòria que afecta fonamentalment a la ciutat autònoma de Ceuta. Com valora primer la gestió del govern de l'Estat?
1: Aquí tindrem una miqueta més d'estona, no?, per parlar-ne. perquè aquest és un tema que jo diria que té tantes arestes i té tantes, tants elements a aportar en aquest debat que de vegades també hem de reclamar una miqueta de temps. Com valoro la gestió del govern? Doncs no és una bona gestió. No m'agradaria estar en el paper de cap dels... ni del president del govern ni de cap dels ministres, però crec que hem de poder reclamar-li més i millor en aquest govern. Hem de poder reclamar-li una gestió, en primer lloc, doncs, parlant com a alcaldessa, una gestió que no abandoni a la ciutat de Ceuta, perquè evidentment aquesta crisi migratòria, tu deies, afecta principalment a una ciutat que ha vist, bueno, que li ha passat, abans que parlàvem d'emergències, que li ha passat un tsunami per sobre, però el tsunami s'ha quedat allà. No amb la pressió inicial, avui no hi ha 70 o 80 mil persones més a Ceuta, però evidentment és una ciutat que se sent i probablement està, o com a mínim durant els primers 30 dies ha estat molt abandonada per part del govern central. I això és una cosa que hem d'acceptar. Ara bé, també hem de poder dir en aquesta crisi que hem de saber llegir entre línies. Qui ha aprofitat aquesta crisi? Aquesta és una pregunta que crec que ens hem de fer. Per què ha passat en aquest moment i qui sabia que passaria, o qui ha facilitat o qui no ha impedit que passaria? Crec també que el país veí, amb qui hem de mantenir una bona relació, hem d'intentar mantenir una bona relació, igual que amb la resta de països veïns, però que crec honestament que ens ha fet un mal favor, jo no sé si dir facilitant, però com a mínim no impedint l'entrada de milers i milers de persones absolutament vulnerables i que avui continuen a Ceuta sent hostigades, insultades i vexades per una part de ciutadans, que alguns són de Ceuta, d'altres no, i per tant aquí hi ha moltes víctimes, moltes ciutadans de Ceuta, els migrants que són persones vulnerables i que aspiren a una vida millor, igual que tu, igual que jo, i que s'han vist empesos com qualsevol persona migrant o com la immensa majoria de persones migrants que venen del sud cap al nord i que aspiren a tenir una vida millor. M'he allargat molt, però evidentment doncs crec que hem de poder ser crítics també amb un govern del Partit Socialista que no ha estat a l'alçada i que em consta, perquè com sabeu hi ha ministres en aquest govern que formen part de la coalició de Sumar, em consta que hi ha com a mínim dues ministres que s'han arremangat per garantir l'atenció sanitària en aquestes persones migrants i per intentar garantir, ara sí, que sobretot els menors, les persones menors d'edat, els infants i les nenes amb especial incidència, doncs tinguin una situació millor, per intentar que les puguem acollir a la península, repartir, com es diu, jo repartir persones em sembla un terme una mica, no, molt mercantilista, però en qualsevol cas que haguem d'acollir a la resta de comunitats autònomes, moltes governades pel PP, que és com el perro de l'hortelano, que ni come ni deja comer, ni accepta migrants, ni ajuda a Ceuta, i per tant aquí crec que el govern Sánchez, el govern del Partit Socialista, no ha estat a l'alçada, però no et sabria dir si ho està fent pitjor encara que la dreta i l'ultradreta, que s'estan aprofitant, com sempre, de les persones més vulnerables, que són els migrants de Ceuta.
0: Li anava a preguntar, perquè podem fer molta lectura des del punt de vista de les relacions internacionals, no? Entre països, i que també és un tema també molt delicat i molt sensible en aquest sentit, des de la dificultat, fins i tot diria, de les democràcies modernes, no? Per abordar temes com la immigració, la convivència, front d'altres relats més populistes, però sí que hi ha una cosa, que és aquesta concentració de persones que es dona en una ciutat que per població podria ser molt semblant a la ciutat del Prat, no? Per on passa, i ara en certa manera ho avançava, no? Per on passa la resolució, no sé si del conflicte, però com a mínim d'aquesta situació de recuperar la normalitat per part de la ciutat autònoma de Ceuta? Entenc que per vostè la prioritat seria arribar a un acord per poder redistribuir, diguem-ne, totes aquestes persones en un país com Espanya de 40 i pico milions de persones.
1: Jo crec que el més prioritari i més difícil i més a mig termini és reconstruir la relació entre Espanya i el Marroc. Reconstruir una relació que, pel que intueixo, s'ha fet en els últims anys pensant, intuint o deduint que podíem tenir una relació friendly, mentre el Marroc es feia més amic de Netanyahu i de Trump. Nosaltres hem anat dient que no sé què del Sàhara, hem tingut un gir de volant, jo crec que bé, ja sabeu la posició del partit que jo represento respecte de la sobirania del Sàhara, i doncs el Partit Socialista i el govern ha fet un gir aquí tremendo. Hem anat fent favors com incloure a la candidatura del Mundial del 2030 al Marroc, quan originalment no hi era, i mentrestant aquesta gent amb qui nosaltres se suposa que ens havien de fer amics, que és una, bueno, és una dictadura monàrquica com és el Marroc, doncs li anava fent el joc al que jo considero que és el perill més important que té el món avui, que és Donald Trump i els seus satèl·lits, no? Per tant, el primer i principal és reconstruir la relació amb un país que ens ha d'ajudar a mantenir unes fronteres, i evidentment no parlo d'integritat nacional, però sí que hi ha unes fronteres, i evidentment aquesta és la més important que té Europa amb l'Àfrica. En segon lloc, evidentment, Ceuta és una ciutat que podria ser assimilable al que és, per dimensió, etc., la nostra ciutat. Aquí vull recomanar l'article que va fer l'exalcalde Mijoler, el diputat de Comuns al Parlament, Mijoler, que, si no ho dic malament, es titula "Si Ceuta fos el Prat" o alguna cosa similar, no? I per tant, ho dic perquè respon molt bé la pregunta que em fas. Evidentment, Ceuta, és que és impossible pretendre que Ceuta d'avui per demà, o que d'avui a un mes, tingui els serveis que necessiten aquestes 70.000 persones que van entrar en un dia o en... És impossible. S'han de repartir entre la resta de comunitats autònomes aquestes 70.000 persones? Home, jo el que crec és que el primer és fer uns cens d'aquestes persones. Qui són? Quines necessitats tenen? Hi ha reagrupaments familiars que es poden dur a terme, sí o no? Són menors sols? Alguns són menors sols. És que estem parlant de nens. No són invasors. Són persones que busquen un futur millor. Per tant, hi ha d'haver un sens. I sí, en darrer terme, hi ha d'haver un repartiment d'aquestes persones en la resta de comunitats autònomes d'un país del primer món com és el nostre. I aquí és on hem de reclamar també que les comunitats autònomes obrin la porta, i que les que estan governades del PP ja han dit, o les que tenen governs en Vox, ja han dit que de sonada monada. Doncs aleshores aquí hi ha d'haver un bé superior, que jo crec que ha de ser el govern d'Espanya i que ha de prioritzar, evidentment, el repartiment. Faig servir aquesta paraula perquè s'entengui, però és que no m'agrada, però s'ha de prioritzar el repartiment de, sobretot dels nens i les nenes, dels menors d'edat i d'aquelles persones que necessiten una atenció social i sobretot una atenció sanitària.
0: El dia 2 de setembre es van donar diferents concentracions en suport de la ciutat de Ceuta, també al Prat. Vostè no es va sumar a nivell institucional a la convocatòria. Quins són els seus arguments?
1: Doncs una de les meves prioritats com a alcaldessa és defensar la institució, preservar-la d'ingerències polítiques. Jo ho intento fer sempre. Probablement no me'n surto mai, perquè és el que opinen algunes persones del consistori. Però és el que intento cada dia. I aquesta concentració que convoca la Federación Española de Municipios y Provincias, la convoca la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, sense que hi hagi hagut, com és molt habitual o com passa sempre, sense que hi hagi hagut un consens amb la resta de forces municipals, que no són poques, que no són quatre gats, és el Partit Socialista i la resta de representants de la Federación Española de Municipios y Provincias. I per tant, com que el que a mi em sembla de totes, i al final és el que ha resultat passant, per tant, jo tenia raó, jo i tanta gent que pensa com jo, doncs és que aquestes concentracions estan instrumentalitzades pel Partit Popular i per Vox. I aquí l'Ajuntament del Prat, la institució que jo represento, no hi entrarà, com no hi han entrat tants altres municipis. Per tant, i al final, què passaven aquestes concentracions? Doncs que no han fet cap favor a Ceuta. I han estat concentracions ni a Ceuta ni als ceutis, que d'una manera molt legítima, igual que tothom que hi participava en aquestes concentracions, alerta, però no han fet cap favor a la situació actual de Ceuta, perquè la situació de Ceuta és exactament la mateixa abans i després de les concentracions, i ens hem avorrit de sentir insults a la mare del president, opinions sobre la mare i la dona del president, i consignes racistes obertament, islamòfobes obertament, i que el que persegueixen és desestabilitzar el govern progressista i d'esquerres d'aquest país. Res a veure amb la situació de Ceuta.
0: Li preocupa que pugui afectar la bona convivència a la ciutat, sobretot pensant que és una ciutat que, si mirem, diguem, l'estadística de la població i les nacionalitats estrangeres, doncs el principal país és el Marroc, diguem-ne. Li preocupa que tot aquest debat pugui derivar, doncs, això, en una pitjor convivència?
1: Em preocupa sense alarmismes. Em preocupa perquè em preocupa sempre, i em preocupa abans del 31 de juliol. M'ha preocupat sempre, des de fa molts anys, que l'avenç de l'ultradreta té moltes implicacions. I em preocupa perquè allò que sí podem fer els governs locals, els governs dels municipis, els alcaldes i alcaldesses i els ajuntaments, té molt poc a veure amb els titulars dels mitjans de comunicació, de si un ministre va o viene a Ceuta i de si el CNI o no sé què. El que podem fer als nostres municipis és assegurar que els equipaments, a les escoles, als comerços, als carrers, als actes de festa major, per exemple, no passa res que tensioni encara més aquest clima que persegueix la dreta i l'altra dreta al nostre país i que fractura la convivència en els nostres carrers. Avui això al Prat no passa. Jo dormo molt tranquil a les nits perquè avui al Prat això no passa. És preocupació de l'alcaldessa i d'aquest equip de govern que segueixi sense passar, clar.
0: Canviem de tema, parlem precisament d'equipaments públics, de serveis públics i dels pilars de l'estat del benestar, podríem dir, no? Segons hem sabut aquesta setmana, el servei de pediatria, es reorganitza al Prat, seguint el model de Vilafranca del Penedès o Viladecans, s'unifica tot el servei sota una única direcció i sense dependre de l'atenció primària a adults. Es concentra el servei al CAP 17 de setembre, on hi ha també altres serveis com radiologia o el CUAP, a més de l'atenció pediàtrica que ja es dona al doctor Puyol i Capçada. Sí que els actuals usuaris de pediatria del Ramon Avia hauran d'anar el 17 de setembre, el que també ha generat cert debat a la xarxa. Quina valoració en fa de tot plegat?
1: Mira, jo també ara avui faig recomanacions, no sé què m'està passant, però no, però aquesta també la vull fer perquè no és la meva opinió, sinó és l'opinió d'un professional, d'una professional del sanitària, que a més heu tingut, no sé si en aquesta cadira mateix, però heu tingut perquè...
0: I recomano enormement perquè també va ser un gest de poder aclarir en certa manera el debat que hi havia, la preocupació de molts ciutadans, i crec que bueno, té molt de mèrit també l'entrevista de l'Emi
1: Ruiz,
0: que va poder doncs, aclarir molts dels arguments segurament en positiu.
1: Correcte,
0: i algunes coses també.
1: Una infermera de pediatria que el que explicava és una proposta que a mi m'expliquen els serveis de l'ICS principis o mitjans del mes de juliol com una decisió que presa per part seva i que han de prendre evidentment aquests serveis, perquè com sabeu els ambulatoris i les atencions pediàtriques doncs no sé si per sort o per desgràcia, però no depenen dels ajuntaments, i ens expliquen que el que volen fer és reorganitzar aquests serveis per tal que no hi hagi mai un sol o una sola pediatra en cap dels ambulatoris de la nostra ciutat, perquè quan hi ha un problema, una baixa laboral o una el que sigui, aquest un es converteix en zero, i per tant totes aquelles atencions que hi havia amb l'únic cap pediatra de la nostra, del nostre ambulatori, del meu ambulatori de referència, l'atenció que jo tenia programada automàticament es desprograma perquè no hi ha qui em pugui atendre. En canvi, si concentrem les atencions mèdiques d'aquesta especialitat de pediatria en un ambulatori, com que no n'hi haurà mai un de sol, primer l'Emi deia, jo no estic mai sola en aquesta entrevista, jo no estic mai sola, si tinc un dubte, ara doncs trec el cap de la consulta al costat i faig una consulta sanitària i doncs la decisió és encara millor, no? La garantia que m'atenen doncs diguéssim es confirma, i a més la seguretat de que l'atenció és la correcta doncs encara més. A més tenim una sort que nosaltres tenim una ciutat molt compacta, i és veritat que si jo abans havia d'anar al Ramon Avia i ho tenia 5 minuts de casa, ara hauré d'anar el 17 de setembre que i el tinc a 12 minuts de casa. És veritat, però són 12 minuts. És a dir, no ens estan enviant a 35 minuts de casa i hauré d'agafar el cotxe o un autobús. Per tant, també siguem raonables, deixem que els serveis comencin a funcionar, i jo tinc plena confiança que l'atenció sanitària serà millor.
0: Un dels punts també deien i defensaven, no, en aquest sentit, de que sí, efectivament, estarà més lluny, però allà està el CUAP, podran fer radiologia, que de l'altra manera hauries d'anar al Ramon Avia, després el 17 de setembre i després tornar al Ramon Avia també.
1: Correcte.
0: Per tant, veurem com arrenca. És veritat que hi ha experiències prèvies i que sembla ser que tenen bona valoració, per tant, veurem com evoluciona aquí al Prat. Aprofito per preguntar també pel Ramon Avia, perquè efectivament diria que portem anys amb queixes i reclamacions de millora d'aquest centre d'atenció primària, diria sobretot després de la pandèmia, podríem dir que va haver-hi allà també com cert debat. Creu que ha millorat el servei en aquests darrers anys? No sé si estan treballant amb el CatSalut, amb la conselleria, perquè així sigui. Quina valoració en fa actualment del servei del Ramon Avia?
1: Doncs jo crec que depèn molt dels casos. Jo vaig anar-hi ahir, vaig haver d'anar-hi abans d'ahir, i em van atendre el mateix dia, i la segona visita la tindré dilluns. Ho dic perquè no tot són males notícies. Els serveis no funcionen malament. Tenim una sanitat potent. Ara, és veritat que l'hauríem de tenir millor. I per això, sembla que era avui o ahir, es confirmava que els metges tornaran a la vaga a partir d'octubre. Per tant, hem de tenir una sanitat millor. Però jo crec que tenim una sanitat potent. Què passa a la nostra ciutat? Doncs que, evidentment, fa un parell d'anys, 3 anys o gairebé 4 anys, perdó, que ara m'ha ballat molt el cap, fa gairebé 4 anys, doncs els serveis, l'ICS ens confirma que vol per la nostra ciutat un nou cap, i que per tant començarà a reorganitzar serveis, com per exemple el que acabem de comentar de pediatria, per millorar aquests serveis, per garantir la cobertura de tots els de totes les especialitats, etc. I per tant, evidentment, sí, nosaltres, la regidoria de salut pública, està en constant converses i en constant contacte tant amb l'ICS com amb l'Institut Català, o sigui, sobretot amb l'ICS, però són millores que no acaben mai, i per tant el que nosaltres hem de fer és recollir i compartir amb els responsables les queixes raonabilíssimes d'aquests serveis, i aspirar a que ara mateix que dic que estem perquè evidentment tot és compartit, però que s'estan reorganitzant a futur totes aquestes especialitats, etc, doncs jo crec que ho estem fent amb prou temps com per quan tinguem aquest nou CAP, que abans que em preguntis no tenim cap novetat. Doncs no tenim cap novetat sobre terminis, etcètera, etcètera. Doncs estiguin els serveis que han d'estar. Aspirem a que siguin suficient amb el nombre de professionals, que jo crec que aquí tenim el gran escull, no tant en les especialitats, que si les posem en aquest ambulatori o en l'altre, sinó que el nombre de professionals a cadascun dels ambulatoris crec que no és suficient.
0: Sí, no edificis, sinó professionals i persones. En tot cas, aprofito, no? Perquè si allà no es fa pediatria, entenc que no sé si hi haurà nous serveis, s'omplirà Ramon Avià amb algun altre servei d'alguna manera?
1: A curt termini no. El que m'expliquen és que a curt termini no, i que aquesta segona reorganització de les especialitzacions, perdó, vindrà quan tinguem, per tant, a llarg termini, quan tinguem el nou edifici del nou ambulatori a Calgana.
0: En tot cas, que no hi ha novetat, però està convençuda que es farà. Més tard que aviat, el que sigui.
1: Sí,
0: però
1: correcte,
0: que es farà,
1: no, no tinc cap input que em faci pensar que se n'han al revés. Tot va avançant, s'està avançant amb el concurs del projecte de l'edifici, etc, etc. No us vull avorrir amb les tramitacions, etc, però no hi ha res que em faci pensar que han canviat d'idea, no?
0: Molt bé, falten 10 minuts de programa. Ja tractarem en un altre moment, si de cas, el bloc educatiu, que també és un bloc com per tractar, diguem-ne, amb calma, però toquem l'altre gran tema de ciutat i que preocupa segurament a bona part de la ciutadania, que és aquesta proposta d'ampliació de l'aeroport. El que està a punt de fer, en teoria, és un pas més de la proposta, però tampoc en sabem gaire cosa. Sí que és veritat que l'altre dia el ministre de Transports, Òscar Puente, va avançar que espera aprovar el DORA 3 en el que queda setembre, com estava previst ja, i que també ja sabem el contingut. Per tant, poca novetat hi haurà, però bé, què comportarà aquesta aprovació? Què té en ment, en tot cas, l'Ajuntament que esteu fent?
1: Quin avorriment, perquè això acabarà on acaba i això no se'n sortiran. Efectivament, el que diu el ministre és el que ja sabíem totes, que és que ells tenen la intenció d'aprovar el DORA abans d'acabar aquest mes, ens enganxarà en plena festa major i explicarem el que hem anat explicant. Perquè, com bé deies, Imanol, ja sabem quin és el contingut d'aquest DORA, ja sabem si no ens han enganyat, no descartem, però ja sabem que no inclourà ni un euro per la futura ampliació, però sí que hi haurà pressupost, se suposa, hi haurà pressupost per les preparacions prèvies, per la terminal satèl·lit, potser, per les compensacions, no ho sabem, i per tant, a dia d'avui no tenim cap altra informació, cap altre contacte, no se'ns ha fet cap altre... Això, no s'ha contactat més amb l'Ajuntament, però a nosaltres sí que ens servirà per avançar un pas més cap allò que és el nostre compromís amb la ciutadania del Prat i amb els catalans i catalanes, que és posar algun impediment jurídic i administratiu, no a la tramitació del DORA, però sí en base a la tramitació del DORA. Nosaltres continuem sabent que la guerra, paraula dolenta també, que la batalla serà a Europa. Per això vam anar-hi el mes de juliol, per començar a explicar a Brussel·les quins són els nostres arguments, i per tant les impugnacions hauran de ser al DORA. Perdó, hauran de ser a Europa. Però és evident que amb el DORA, aquest govern, com a mínim la part socialista d'aquest govern, ja començarà a treure la puteta. Jo estic molt tranquil·la, ja ho he dit abans, dormo molt tranquil·la. L'Ajuntament del Prat posarà tot el que estigui a les seves mans per acompanyar, i ens acompanyarem, ens seguirem acompanyant per les entitats que són les primeres que van posar una pedra en impedir l'ampliació de l'aeroport. Jo tinc el convenciment que ens en sortirem perquè tenim els arguments jurídics i administratius per impedir que això passi.
0: Per tant, per aclarar-ho i que s'entengui bé, amb l'aprovació del DORA sí que vostès podrien reactivar, o no sé si a través d'alguna entitat amb la que col·laboren, que podria ser Depana, per exemple, es podria activar una primera regulació de tipus jurídic? No,
1: el DORA és el document que implica que el govern d'Espanya posi uns diners per el que decideixi el DORA. Davant d'això, l'Ajuntament del Prat no hi té, no hi pot interposar cap recurs. Però sí que, en base en aquesta aprovació, que ja constata la intenció del govern d'Espanya a preparar-se per l'ampliació, per tant, en base aquí, en base al DORA, l'Ajuntament del Prat i les entitats que ja sabeu quines són, sí que podem començar a construir l'expedient que finalment servirà per impugnar la decisió que hagi d'anar a Europa.
0: D'acord, queda clar. És a dir, saber tota la informació que es recull al DORA com per poder treballar en els arguments. Sí. Coincidirà amb Festa Major, probablement, i també amb aquesta manifestació convocada per diferents entitats el 20 de setembre en contra de l'ampliació. Entenc que anirà.
1: Sí. Sí, sí, nosaltres cridem a la participació, és una manifestació que no hem convocat nosaltres, però evidentment animem a tothom a participar-hi. És un altre dels moments on la ciutadania, la gent normal, la gent que finalment serà la que haurà de patir les conseqüències d'aquesta proposta d'ampliació, doncs podem alçar la nostra veu i podem explicar a la gent que aquesta barbaritat no s'hauria de poder permetre. Per tant, sí, l'alcaldessa hi serà i espero que molts pretencs i pretenques i persones de bé puguem arreplegar-nos allà, sí.
0: Crec que seria excessivament dolent si punxa a nivell de participació. Estem veient i ho comentam també una mica de manca de, no sé si de l'esperit o fins i tot d'informació, comunicació, cartells o el que sigui. Sí, crec que pot punxar en aquest sentit.
1: Potser és una mala data, honestament, potser és una mala data perquè jo ara... que no consti en acte però jo potser m'hagués esperat a l'aprovació del DORA perquè evidentment hem d'esperar moments comunicatius més propicis, no? Però bé, en qualsevol cas no dependrà de l'èxit o de l'afluència de gent d'aquesta manifestació que l'Ajuntament tingui un posicionament o un altre. Estem convençudes que estem en el costat bo de la història i, per tant, passi el que passi amb aquesta manifestació, les impugnacions que l'Ajuntament s'ha compromès a fer arribaran a bon port.
0: Faltant 3-4 minuts i estaria lleig que fem tard en el primer programa de la temporada, que si no l'equip tècnic doncs ens fotrà la bronca, però acabem amb Festa Major. No? Algun comentari, alguna aportació? Jo li volia preguntar moltes coses, però em quedaré amb aquesta artista pretenca com és Cristina Bambán, amb una projecció internacional increïble. De fet, en el micro del 91.6 FM l'any passat ella va reconèixer que li encantaria ser la pregonera. Doncs fixa't, no sé si algú va escoltar l'entrevista, però pregonera d'aquesta Festa Major, per què ella?
1: A mi em fa especial il·lusió que sigui la Cristina, bàsicament perquè és una persona que ha tingut un èxit estratosfèric en el seu camp d'activitat, que es guanya la vida i que es guanya molt bé la vida en un entorn que és molt inhòspit, que és el món artístic, que a més és una dona i que a més cada cop que pot, cada cop que replega uns dies de vacances, torna a casa, torna al Prat, explica d'on ve i explica quines són els seus orígens, les seves arrels. És una persona normal, i jo és que cada cop reivindico més la gent normal, que estima la seva ciutat i que crec que mereix aquest cert reconeixement amb el que volem amb el que volem agrair la gent que té una vida pretenca o que ha tingut una vida pretenca i que torna quan pot, que a més és una dona, que a més és jove i que té encara molta vida professional per recórrer. Per tant, jo estic encantadíssima que hagi acceptat la nostra proposta.
0: I a mi personalment m'encanta l'obra, per tant la recomano,
1: recomano
0: el seu Instagram.
1: Fa molta dona.
0: Excel·lent, sí. També trencar amb els tipus de cossos, en fi, molt recomanable. Una de les novetats, ho hem explicat avui precisament al Planeta Prat, és aquesta instal·lació de càmeres mòbils a diferents espais amb concentració de persones, podríem dir, durant tota la Festa Major. Per què justament aquest any han decidit de fer aquesta proposta?
1: Molt ràpid, bé, aquest any perquè ja hem començat a saber més quin tipus de càmeres es poden ubicar en moments de grans aglomeracions, perquè no tenim por, perquè tenim garantit que aquestes imatges tindran un bon ús i perquè no escatimarem en la prevenció d'aldarulls o de situacions incòmodes o situacions perilloses que es poden donar en un entorn festiu de nit on hi ha consum d'alcohol, evidentment, i on acollim a moltíssima gent i, per tant, assessorats, torno al que deia abans, no?, en l'àmbit de la protecció civil, assessorats tant per policia local com per Mossos d'Esquadra, considerem que aquesta pot ser una eina, una estratègia més per garantir la seguretat de la gent que ve a la Festa Major.
0: Arribats a aquest punt, us recomano el programa de Festa Major perquè jo no sé si hi ha una ciutat que tingui tantes activitats cosa que els mitjans de comunicació públics sempre... Gratuïtes, efectivament. Ens suposa molt difícil també arribar a totes les activitats. Sí. Recordem que farem aquest programa especial de 4 hores per seguir tot el toc d'inici, l'esclat i el pregó de festa major, però no sé l'alcaldessa, que també fa ruta, sí. No sé quin concert no es perd l'alcaldessa. No,
1: el pitjor de la festa major és haver de triar. I per la part que em toca, el pitjor és que és difícil que em pugui quedar de principi a final en alguna activitat, però bé, tenim una festa major com sempre supernutrida de festa, de música, de cultura, d'entitats, d'associacions, i esperem que tothom la pugui gaudir, amics, família, retrobaments. Esperem, jo abans quan venia pensava, espero que la calor no ens faci una mala passada, però bé, en qualsevol cas, doncs ho tenim tot preparat.
0: En teoria sempre plou. Es diu que sempre plou algun dia a la festa major.
1: Pues, si plou de matinada fins a les 10 del matí, potser va bé. Però més enllà ja no, eh?
0: Que no sigui divendres com a mínim, que no sigui tan bé l'arrencada. No?
1: Això mateix.
0: Gràcies, alcaldessa, i recordem també avui l'acte institucional de la Diada del Prat a partir de les 7, com sempre. Mm-hmm. Per tant, allà, obertura del curs polític, tindrem oportunitat de parlar-ne i podreu seguir, de fet, tot el discurs íntegre de l'alcaldessa al Prat TV com la notícia.
1: I feliç diada.
0: Gràcies, alcaldessa.
1: A vosaltres.
0: Inicia temporada. Fins a la pròxima.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui el BOE la sentència que fonts del Constitucional situen a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui

0: Ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta diada.
1: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
0: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de coure registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
2: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
0: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total, afecta a una superfície d'una hectàrea.
3: Notícies en xarxa.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui que, Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que... Impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat, la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja amb el Polsim de Sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és, perquè, no. És ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo quan hi ha altres obres també importants i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora usona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs,
4: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra... un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona. Moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies,
0: Anna. Ivan.
5: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
0: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona
6: sí,
0: i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no?, aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
6: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet.

0: És especial l'assemblea en aquesta comarca.
1: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè en realitat la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir, és a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
1: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
1: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en 4 punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els 3 primers... No hi cabia l'eslògan aquest, era massa llarg, no? Suposo.
1: Aquest no servia per titular, però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer 2 concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
1: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estarien d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
2: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'Assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
2: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que he vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
1: Sí, va ser així. Jo a l'any 72 ja havia nascut, per tant que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
1: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
4: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, sí, sí, mira, i una mica són com... a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que deia en Pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, què, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo d'EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I... aviam.
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surten les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala, en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat, Arnau apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies, una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina, o el tallavidres, permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom. Hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli, que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix. Comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, encabat, els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho, s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures, allà on es té de soldar, es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom et vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Vinga. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polem Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també, eh?
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play, Play.
0: Play, Play. Vale, apuntat. No sigui cas que l'abassem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40.
0: Si
11: tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no?, al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por, per ell, és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por. D'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I, doncs bé, et deia això, que espero que
11: perquè
0: li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal. O
0: sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
10: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
12: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distreure eren les pantalles. I evidentment, hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa molt ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí, sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono tenim... feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: Ho mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna. Vagi bé.
15: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
16: No, a la meva ràdio local.
15: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
16: Crec que ja està, no?
17: No sé, tu mateixa.
18: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
10: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
13: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
15: Són les 5.
11: El Prat en 3 minuts.
15: Bona tarda, es parla el Ràdio de Sonso. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
16: Aquest any incorporem el sistema, un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives, és a dir, Fondo del Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
15: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutge. Amics de la Sardana del Prat ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música de cobla que l'acompanya, els valors que representa i també la seva presència al Prat al llarg dels anys. Una mostra formada per nou plafons i pensada per posar en valor aquesta tradició catalana i apropar-la a la ciutadania. La mostra es podrà visitar al Centre Cívic Jardins de la Pau fins diumenge. L'associació de la seva banda participarà aquesta tarda en els actes de la Diada al Prat. I pel que fa a la resta d'agenda de cap de setmana, destaquem també la no DJ Session d'avui a la capsa a partir de les 9 amb DJ Susto i DJ

0: Busto. D'altra banda, diumenge podrem gaudir d'una visita guiada que es farà als Espais Naturals del Delta. La trobada tindrà una durada d'una hora i mitja i arrencarà a Cal Tet.
1: Esport.
0: I als esports, l'Eprat s'enfrontarà finalment a l'Ibiza Sant Rafel en aquesta ronda prèvia de la Copa del Rei, una eliminatòria que afecta la segona i tercera jornades de Lliga Elit i que, per tant, provocarà l'ajornament d'aquestes per jugar més endavant entre setmana. Si els Botalada aconsegueixen superar aquesta ronda prèvia, el premi serà enfrontar-se a un conjunt de primera divisió. Això és tot el moment. Nosaltres som aquí i tornem a més notícies d'aquí una hora.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla, Carme Reverté. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, en la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compacta, és cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta latitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la B23, i més amunt també, en aquest cas en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle variat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu. A l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és project manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia, de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència. Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en recorda el fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a la Terrassa Dolça per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir el desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per falleires del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector Homs, s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 1/4 d'hora després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Així ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses, i en el món de la restauració ho sabeu molt bé, hi ha un ventall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la divisió tècnica de la policia local.
7: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Tolrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Volpellera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres, a les 9 del vespre, tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al Parc de la Guineu. Ja dissabte, les activitats esportives protagonitzaran el matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats de l'ADF, Policia Local, Bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, a part d'un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al Parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'Escola de Patinatge de Volpelleres. Zumba i també un taller de bombes de llavors a Can Canyameres. Al Parc de la Guineu es farà el concurs de paelles, mentre que a la plaça de Rabassaires continuaran les activitats inflables d'aigua i una festa de l'escuma.
11: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: La pizza és un dels menjars de carrer més popular arreu del món i aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus orígens, parlarem amb en Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Guillem Galera, project manager del Mou Pizzas Fest. Què tal, Guillem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, el Pizzas Fest, que se celebrarà per primera vegada a Badalona, oi?
2: Doncs així és, sí, sí. Per primera vegada doncs travessem aquesta frontera mental que és el Besòs i venim doncs de Barcelona a Badalona, que és la tercera ciutat més important del país, doncs a fer aquest festival de pizzas.
1: És la primera vegada que el Mou Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
2: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola, en vam fer a Màlaga, en vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
1: Perquè a més, a banda de Badalona, també si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
2: Efectivament, sí, sí. Anirem al Parc de Vallparadís, a Terrassa, aprofitant doncs, el pont de la Hispanitat. Estarem allà instal·lats. Sí.
1: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
2: Doncs, a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs una ciutat emblemàtica del país, que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal.
1: Exacte.
2: Més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país. No?
1: Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mou Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
2: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 del migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
1: Ara anava a parlar dels productes, deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem al Pizzas Fest?
2: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries, cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries, ens agafarà molta gana. Però, a veure, hi ha, en fi, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
1: Són pizzeries de només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
2: Tenim pizzeries de Badalona. Aquest és un dels compromisos que tenim, evidentment, és a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora, i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, en tenim de Vilassar i també tenim pizzeries de Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs, tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme, i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
1: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
2: Aquesta última és de Badalona, per exemple.
1: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de pizzas que presenten les pizzeries?
2: Bueno, la veritat, aquí ja em ficaria en un terreny una mica relliscós, perquè potser dic alguna inconveniència que al pizzero no li agradaria, però diguéssim que la pizza clàssica doncs és un tall així una mica com més napolità, amb productes una mica més tradicionals, i en canvi la gourmet doncs és una mica més sofisticada, en el sentit doncs que és més innovadora. Per exemple, deixa'm dir-te'n una, n'hi ha una que es diu pizza al ragù napoletano.
1: Wow.
2: No? Això doncs, té carn de vedella, botifarra napolitana, una mozzarella que és fior di latte, encenalls de grana padano. Bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs, que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmets.
2: Efectivament, sí. Sí, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les millors pizzeries?
2: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit doncs, per un col·laborador i coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN. Doncs un jurat presidit per ell i format per altres professionals, i després hi haurà el premi del públic. El públic doncs tindrà dret a votar a través de la web, i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes doncs pel públic, entre el públic, doncs per incitant-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas, què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna altra...
2: Sí, mira, tenim moltes altres coses, és a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem doncs, des de DJs a rumba. També tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol. I a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques. Tenim doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros, en fi. Diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment, que... pot tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però per què es tria la pizza com a aliment per muntar un festival al seu voltant?
2: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla, per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular, tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten doncs, pizzas de qualitat, i per això bueno, aquesta és una mica la idea doncs, de democratitzar pizza de qualitat doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
2: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, és la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, Catalunya i Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, sí, que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria. Sí. Però vaja, sí, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, sí, és un producte extraordinàriament versàtil per una multitud de propostes diferents.
1: A més, comentaves que la massa també és feta amb ingredients d'aquí del Mediterrani, com el blat, però la massa també és un element de la pizza de la qual se n'ha parlat molt últimament, perquè se'n fan molts tipus de massa, la massa fina, la tradicional, la massa aquesta americana, que és molt més gruixuda. Sí. Quin tipus de pizza creus que triomfa més en general?
2: Depèn de la franja d'edat, també et diré, jo crec que, i sense ser jove, jo crec que la pizza de massa gruixuda agrada més a la gent jove, no? És una proposta així una mica més americana, si se'm permet, i la pizza així de tall més fi, més fina, perquè més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza al final el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
2: Bé, aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, eh? A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana, i em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar, tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sé, no sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas segur que nosaltres no estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors pizzas. Sí.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos perquè tothom hi pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
2: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs, clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams 25 euros.
1: Sí, sí.
2: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, és una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre, i ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata, i una pizza amb una burrata i un embotit car doncs, et surti bastant més car.
1: Sí, sí, totalment. Depèn dels ingredients, s'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mao Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem Galera, Project Manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure'ls a totes i tots aquest cap de setmana.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda. Molt bé.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé. Que, primer de tot, explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que forma part de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Font Vella, entre les finques 29 i 31.
1: Més o menys...
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia, i Joan Sagrera, un camperol del Papiol, que emigrà cap a Terrassa a finals del segle XVII, i els seus nets van continuar l'edifici fins que a partir del 1772 ja eren negociants, ja eren procuradors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer del Font Vella, de cases antigues, i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
2: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a fer una part del procés del tèxtil, bàsicament als acabats, als tanyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola del parc del darrere, d'aquestes roses de Sant Fruitós, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per fer més una lliga social. I a banda i banda d'aquest saló hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annexa de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
2: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX. Precisament, doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arnau i Estrada, i aquest senyor li va pintar, doncs, tota la planta superior. Aquesta família, doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes, i curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors. D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs, hem fet una sèrie amb vosaltres, amb Canal Terrassa, amb la Lluçana,
1: Ramon,
2: hem fet una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats, doncs, tenen una manera de ser, doncs, especial. El senyor Josep Arnau, doncs, venia de la Llotja de Barcelona i feia una pintura totalment, bueno, que es diu popularment com un rosbat. És a dir, s'ha pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
2: Josep Arrau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
2: Horror Buckley. O sigui,
1: horror,
2: que no deixaven ni un centímetre de deslitar.
1: Ja.
2: Era, ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? Sí, a les parets és pintura a la cola de Tremp, i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi pintes molt et penses que pintaven directament al sostre. Pintaven tot. Pintaven bàsicament temes en aquell moment, doncs, de gran història d'Espanya, eh? I allà, al Saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic, a un altre saló hi ha, doncs, el rei Salomó i la reina Saba, hi ha imatges bàsicament, doncs, o bíbliques o heroiques, o imatges, diguem-ne, dedicades a divinitats antigues. És aquest estil, diguem-ne, neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Aquesta mena de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Connectat fa uns anys, els poden trobar, si algú està interessat, en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
2: Sí. La casa Sagrera, com a tal, es transforma a l'any 1912 per l'arquitecte Melcior Vinyals, i es transforma en la casa, diguem-ne, que després, a partir d'ara, ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies, la família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances, que ja les he dit, de la primera planta es conserven tal qual, però, a més, es reforma, s'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Plitós es converteixen en jardins, els jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia, quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, que són els jardins públics de la ciutat, i es decora novament totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Marcel Vinyals decora la casa de nou pràcticament amb un estil similar al que seria o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica eclèctic.
1: Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estarà a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
2: Molt important. A més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa Terrassa Industrial, la Martina Moncades, i per això que el fet de tenir, doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil va provocar que a finals dels anys 70, quan va anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar en desús, i als anys 70 la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, se la va quedar i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard, i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Perquè Antoni de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
2: Sí. Estava sentenciada. La casa estaven arruïnats, o sigui, tenien les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important, i van mirar de treure en el que van poder, o volien treure en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant del que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que contenia.
1: I com a... tenint en compte això, que és una casa museu, hi ha algunes altres obres destacades que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu?
2: Sí, aviam, es conserva a la planta baixa, doncs, el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viver, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa, hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge, el menjador d'eventos de la casa, s'hi conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial d'Alexandre Riquet, i el saló està vestit amb una taula, que curiosament, doncs, aquesta taula
1: Un detall
2: això
1: també...
2: La planta,
1: un detall també és que les sales diverses doncs reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
2: Sí. Els anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes antigues habitacions amb objectes artístics que eren patrimoni de la ciutat i que van anar formant part d'aquest museu i van anar amb aquests artistes que has dit tu i amb els espais com la plaça primera que he dit que hi ha contra les pintures monumentals antigues i també la col·lecció Mateu Avellaneda s'hi va incorporar després i ara darrerament sí que ha fet, doncs, hi havia la col·lecció Mateu Avellaneda amb una ala de la casa una petita mostra dels pintors d'art local del segle XIX i del segle XX.
1: Molt bé, doncs... Sí, digues.
2: No, vull dir que la visita es complementa visitant el pati. El pati és un pati amb un paviment de trencadís, decorat, igual que es poden contemplar les façanes, perquè curiosament aquesta casa té més ben decorades i més luxoses les façanes interiors que la que veuen al carrer. En canvi, les façanes interiors, doncs, hi ha bastants elements decoratius, des de mosaics, finestrals, vitralls, bueno, tota una sèrie d'elements decoratius que es poden veure des del pati. El pati comunica amb els jardins, amb els jardins d'aquests apresentats de la Casa Vella de Sagrera, que tant es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir l'horari d'obertura de visites.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera que us convidem que, si ho podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
2: Molt recomanable per visitar. I que tinguem en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època interior. O sigui, no n'hi ha cap més. Per exemple, avui ha tingut... d'elements mobles a la seva interior.
1: Doncs moltes gràcies, Domènec.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Doncs entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Sí, bueno, parlarem de dos carrers que aquest any recuperen les seves festes després de 23 anys. Els veïns han creat una nova associació i han programat prop d'una desena d'activitats per aquest dissabte. Però, bueno, crec que és millor que ens ho expliqui l'Edu Santís, impulsor i veí, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Eduard.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Edu, perdó. Uh-huh. I, bueno, Carme, vols fer-li alguna pregunta a l'Eduard?
0: Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això, doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?
2: Doncs sí, en realitat es va deixar de fer perquè va haver problemes al carrer, problemes de baralles amb gent de fora, i la gent es va refredar i es va parar. I llavors ha passat tot el període aquest de la bombolla immobiliària, van haver moltes cases ocupades, moltes abandonades, i ara és un carrer que té molta vida, que tots són, doncs, tornen a estar ocupades, la gent vivint, en canalla jove, i és cert que jo em vaig acabar la casa allà i vaig dir això, hem de recuperar. I el que realment em va fer tirar endavant és que hi ha molta gent gran que se n'està anant ja.
0: Vaja.
2: I vaig dir, hosti, això s'ha de recuperar, i abans de que marxin, que vegin que té vida al carrer.
0: Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí, dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?
2: Bé, estan ben bé al centre, al costat de l'Ajuntament, i tots els carrers d'allà són els carrers del Sant, Santa Maria, Sant Josep, Sant Pere, Sant Magí, i és el nucli històric. A partir d'allà va començar a créixer tot el que és els carrers dels pobles. I nosaltres estem al mig, que tenen més de 200 anys, i s'ha fet un estudi molt xulo de la història del carrer, que ho ha fet el Centre d'Estudi Rubinenc, i és el que projectarem a la nit, al gran sopar de la nit del dissabte.
1: Que bueno, Edu, heu tingut ja un èxit. Vull dir, a les xarxes ja heu anunciat que teniu més de 200 persones inscrites al sopar?
2: És que és el màxim que hi caben. És que ja, o sigui, no és que vulguem, podíem haver agafat el doble, però és que no hi caben les taules allà. I ha sigut una acollida, però molt més del que ens esperàvem. I a més és tot gent, perquè al sopar veient del carrer només, però pot portar els amics que vulguin, i tothom s'ha apuntat a portar familiars, amics, a reviure un altre cop gent que ha viscut per allà, que ara ja no viu però que vol tornar a viure les festes.
1: I bueno, has parlat una mica d'aquest documental, i nosaltres aquí a la ràdio tenim un petit fragment que podem escoltar. Si vols, l'escoltem i ens expliques com ha anat tot això de fer un documental sobre aquests carrers.
3: Has passejat mai pels carrers de Santa Maria o Sant Magí i t'has preguntat quina història amaguen? Avui farem un viatge de més de 200 anys per descobrir com aquests dos carrers van néixer, créixer i convertir-se en dos testimonis privilegiats de la història de Rubí.
1: Vale, això és només una petita pinzellada al principi, però explica'm una mica com ha funcionat aquest projecte del documental.
2: Doncs la idea va ser aquesta, bàsicament la que explicava, no? Tornar a posar el protagonisme sobretot a la gent gran. Aleshores, el Centre d'Estudi Rubinenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual ha agafat tota la història. Seguidament, jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran, hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
1: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí d'adelantament?
2: Pues és que ha sigut bastant improvisat, i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cadascun fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien, oh, va, nens, cap a casa. Aquesta ha sigut, i els preguntes repetiríeu, i l'únic que no canviarien és la seva infantesa, i no tenien massa cosa.
1: Què vull dir, ara els carrers són peatonals.
2: Sí.
1: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
2: Sí.
1: Ho fan?
2: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra i veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils i sortir al carrer no sé si és el que toca.
1: I, bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures... Alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
2: Doncs hi ha bastantes xules i de cada família... importants, però és que no puc dir res. S'ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts. I és obert a tothom. L'únic que, pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, amb la qual la gent l'haurà de veure dret, allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so i esperem que tot surti bé.
1: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes,
2: sí,
1: activitats?
2: Al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora. Però la intenció és que es pugui estar obrit. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar i és oberta a tothom. Tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet de lo que és fer xocolata amb el sol. I després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a... Hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol... en fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa, i hem decidit muntar un bar, pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, a mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
1: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any o l'any que ve?
2: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, tot, han decidit que, per exemple, pels Nadals també es farà una festa, i la de l'any que ve serà el doble de dia, segurament, i aprofitarem els carrers Sant Magí, que aquest any no posem taules, també per posar taules perquè pugui vindre qui vulgui gaudir amb nosaltres del carrer.
1: Bueno, Carme, ens estàs escoltant, que aquí a Rubí ens encanta fer festa al carrer.
0: Escolta, a mi em sembla increïble que en els temps que corren que tornem a recuperar aquestes celebracions que s'han perdut i que és una llàstima, és una pena, perquè els nens que viuen al carrer, contràriament al que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida, que aprenen realment i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill i els pares, evidentment, doncs volen protegir les criatures, i això els ha impedit de poder estar ocupant aquests espais, no? D'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
2: Doncs sí, us aconsello que hi pugui venir el documental, perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era el carrer.
0: I tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
2: Doncs mira, és els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual cosa aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret.
0: Ah.
2: Vale, de la rumba catalana, vivien aquí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui que hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria, l'Ujo, de Rubí, que és molt
0: coneguda,
2: 180 anys va començar allà, o sigui, moltes generacions, i hi ha moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que en tants anys passen moltes coses i van canviant, i moltes famílies han marxat i han tornat també, o sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
0: Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem aquí, que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Bona tarda. Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests tres dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Cesar patrocina les retransmissions de l'AEPRAT.
1: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
2: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
5: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
6: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
7: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: ¿Tú eres perfecta?
10: No lo sé.
9: ¿Y tú?
10: Pues claro que sí.
9: I tu, que ets perfecta?
11: Però n'hi ha algú perfecte?
9: No ho sé.
12: Clar que no.
9: No?
12: No, no hi ha ningú perfecte.
13: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
14: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
15: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Són les 6.
15: El Prat en 3 minuts.
16: Bona tarda, es parla la Ràdio del So. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
17: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives, és a dir, Fondo del Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
16: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutge. Amics de la Sardana del Prat ha preparat una exposició que repassa els orígens d'aquest ball, la música de cobla que l'acompanya, els valors que representa i també la seva presència al Prat al llarg dels anys. Una mostra formada per nou plafons i pensada per posar en valor aquesta tradició catalana i apropar-la a la ciutadania. La mostra es podrà visitar al Centre Cívic Jardins de la Pau fins diumenge. L'associació de la seva banda participarà aquesta tarda en els actes de la Diada al Prat. I pel que fa a la resta d'agenda de cap de setmana, destaquem també la no DJ Session d'avui a la capsa a partir de les 9 amb DJ Susto i Disgusto. D'altra banda, diumenge podrem gaudir d'una visita guiada que es farà als espais naturals del Delta. La trobada tindrà una durada d'una hora i mitja i arrencarà a Cal Tet.
15: Esport.
16: I als esports, l'Eprat s'enfrontarà finalment a l'Ibiza Sant Rafel en aquesta ronda prèvia de la Copa del Rei, una eliminatòria que afecta les segona i tercera jornades de Lliga Elit i que, per tant, provocarà l'ajornament d'aquestes per jugar més endavant entre setmana. Si els Botalada aconsegueixen superar aquesta ronda prèvia, el premi serà enfrontar-se a un conjunt de primera divisió. Fins aquí l'actualitat d'aquest 10 de setembre. La informació local tornarà ben puntual dilluns a partir de les 9 a l'Espanya.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor Jonathan Marín. Benvinguts i benvingudes al Prat Esports. L'associació esportiva Prat ja coneix rival per aquesta ronda prèvia de la Copa del Rei. S'enfrontarà a l'Eivissa Sant Rafel Club de Futbol. El partit d'anada serà el dissabte 26 de setembre a les Illes Balears i la tornada al Sagnier el 3 d'octubre. Avui al programa connectarem amb les Rozas per saber les primeres impressions de l'associació esportiva Prat sobre aquest primer rival en aquesta competició. Abans, però, tindrem el plaer de xerrar una estoneta amb l'entrenador del filial de l'associació esportiva Prat, Héctor, que doncs ens parlarà per saber com afronta aquesta nova temporada, quines són les seves sensacions durant la pretemporada i, bueno, doncs recordem que aquest curs coincidirà amb el Terlenca, sigui que tindrem derbi a Segona Catalana. I en el darrer tram del programa arriba la secció de lliure directe amb Agustí Farizó. Avui us volem explicar totes les normatives de cara a aquesta nova temporada de futbol. Algunes ja les hem pogut veure en aquest Mundial durant l'estiu. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica, avui ens acompanya la Valèria Incapié. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: I nosaltres que fem ara una petita pausa i connectem amb les Rozas.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
8: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
9: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
10: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí con un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
11: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Sents aquest ballet? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM, al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
13: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
14: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
13: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
14: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
0: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: 20 minuts passen de les 6 de la tarda, anem a connectar. Pensava que anàvem a les Roses, però ja els agafem de tornada en el tren. Per tant, a veure si la cobertura ens respecta. Tenim ja via telefònica el Joan Blanc, cap de premsa de l'Associació Esportiva Prat. Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs sembla que la cobertura ens ha respectat menys del que esperaven. Doncs, com us comentàvem a la portada, el Prat ha conegut avui, a la una s'ha fet aquest sorteig d'aquesta ronda prèvia de la Copa del Rei i ja coneix el seu rival. El rival, l'Ibiza, el Sant Rafael Club de Futbol. I el partit, com dèiem, la tornada serà al Sagnier el 3 d'octubre. Ara em diuen que sí, per tant anem a saludar el Joan, el cap de premsa de l'Associació Esportiva de Prat. Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Bé, doncs avui coneixíem, hem conegut fa unes poques hores que el rival del Prat serà el Sant Rafael d'Eivissa. Com veieu aquest rival? No sé si com us mostreu, si optimistes o què. Doncs em sembla que no, que aquesta connexió serà molt, molt complicada. Doncs intentem a veure si la podem mantenir, si no, doncs ja escoltarem la propera setmana valoracions des de l'entitat d'aquest primer rival de l'Associació Esportiva Prat en aquesta ronda prèvia de la Copa del Rei. Recordem que si el Prat supera l'eliminatòria, que és a doble partit, com dèiem, l'anada és a Eivissa, que serà el cap de setmana de festa major, la tornada el 3 d'octubre, si supera aquesta eliminatòria, el rival serà sí o sí, un equip de primera divisió. Darrer intent, a veure si podem connectar amb el Joan Blanc, cap de premsa del Prat. Què tal, Joan? A veure ara, m'escoltes? Doncs no. No hi ha hagut manera, els hem agafat a l'AVE i la cobertura, doncs, a vegades el que té. Doncs res, ja escoltarem valoracions els propers dies per part de l'entitat, a veure com veuen aquest enfrontament. El que fem ara és anar ja amb la secció de Lliure Directe, perquè ja tenim aquí els estudis a l'Agustí Ferido.

0: Vinga, doncs anem amb lliure directe. Ja tenim amb nosaltres el nostre referent arbitral, l'Agustí Fariso, per parlar d'aquestes noves normes que veurem aquesta temporada 26-27. Què tal, Agustí? Bona tarda. Benvingut una temporada més al Prat Esports. Com ha anat l'estiu?
1: Bona tarda, Jona. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio i el Prat Esports. Doncs un plaer, amb moltes ganes de tornar amb vosaltres, de tornar a estar als estudis del Prat Ràdio i del Prat Esports i de poder aportar als nostres oients tot el que puguem sobre els temes arbitrals i ajudar-los a entendre una miqueta més tot això que veiem cada cap de setmana en els camps de futbol.
0: T'hem tingut per Andorra, no? Darrerament ja podem dir que tenim àrbitre internacional al programa.
1: Doncs sí, ara ja és oficial, o sigui, ja puc dir oficialment que he xiulat un partit internacional entre dos clubs de dos països, Andorra i Espanya. Vaig xiular el dia 30 d'agost passat al Santa Coloma d'Andorra, un partit amistós contra el que tindrà com a rival el Prat a la Lliga, l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite. I el Santa Coloma d'Andorra, dues setmanes abans, havia jugat la prèvia de la Conference League contra el Ràpid de Viena, que va quedar eliminat. Van guanyar els austríacs 0-3 a Andorra i després allà van guanyar 6-2. Però bueno, un equip que ha jugat la prèvia de la Conference, com pots comprendre, doncs un honor per mi, després de tants anys de l'arbitratge, poder dir que he pitat un partit internacional amateur.
0: Com anava el partit, per això?
1: Molt bé, molt bé, sí. Molt bé, i van quedar molt contents. De fet, els del Santa Coloma d'Andorra ens van demanar el telèfon per si alguna altra vegada podíem pujar a xiular. Van quedar contentíssims, ens van preguntar la categoria on havíem xiulat aquí a Espanya, etc. Perquè bueno, la veritat és que també va ser una qüestió de diners, no? O sigui, UEFA els demanava, crec que sobre els 3.500 euros per un partit amistós, amb quart àrbitre i tal. La Federació Espanyola també hi havia una mica de lío i al final van tirar pel dret. Però bueno, contentíssim, i com et dic, és un honor. I penso que és pues, bueno, allò que diem sempre, no? Que el karma esportiu també existeix. I crec que el futbol m'està tornant bastant de tot el que jo li he donat amb ell.
0: Bé, doncs avui a la secció de lliure directe ens queden, tenim 20 minutets per endavant. Avui el que volem fer és doncs, repassar i saber més o menys, hi ha moltes normes, però menys les més destacades, les que veurem aquesta temporada 26 i 27, que són aquests canvis que ha introduït l'IFAB. Abans d'entrar en matèria, sí, en línies generals, fent una repassada a totes les noves normatives, que et semblen, t'agraden? Més o menys la idea és una mica agafant el testimoni del Mundial, que la idea és doncs, això, evitar les pèrdues de temps, que el joc sigui més fluid i, no, i acabar una mica amb aquesta picaresca.
1: Bé, hi ha algunes que sí que m'agraden, com per exemple la dels 10 segons per un canvi, i hi ha altres que no m'agraden tant, com per exemple la que tinguis una topada, per exemple, tinguis que sortir del terreny de joc perquè has sigut atès, que tinguis que esperar a que el joc es detingui perquè tu puguis tornar a entrar, perquè poden passar 2-3 minuts i deixar el teu equip en 10. Bueno, hi ha algunes que estan bé, hi ha altres que no m'agraden tant, i bueno, el que hem vist aquests dies, que la llei Prestiani aquí a Espanya pues, no es farà servir, o almenys com l'hem vista al Mundial, no sols aquí a Espanya, sinó tot el que és el territori UEFA. I el que tu i jo comentàvem, com tota la vida, vull dir, quan hi ha dos forces molt potents, i més en un món com el futbol, com són UEFA i com és FIFA, pues bueno, si el senyor Gianni Infantino i el senyor Alexander Seferin no tenen molt bona relació personal actualment, pues hauran dit, mira, aquí no traurem vermell, aquí traurem groga, no? I bueno, penso que això, no sé, és una mica ambigu i es tindria que fer unificadament. Si és vermella a FIFA, és vermella a UEFA. Si no, doncs que no es pugui modificar això segons a on s'estigui jugant i en quina competició s'estigui jugant.
0: Doncs, si et sembla bé, entrem en matèria i comencem amb les regles. Si vols, les vaig anunciant una a una jo i una miqueta les entrem després.
1: Perfecte.
0: A valorar. Algunes tenen més valoració que altres perquè algunes doncs, són una miqueta ja els que les hem comentat ja en el tema del Mundial, i altres que sí que m'agradaria doncs, fer una valoració més pausada perquè bueno, tenen la seva amiga, podríem dir. Comencem per el tema del límit als 10 segons, que això ja ho vam veure al Mundial, no? El tema de les substitucions, 10 segons, que els jugadors no s'enreïn molt pel terreny de joc, aprofitant per perdre temps, clar.
1: Sí, clar. De totes formes, aquí penso que tindríem que aplicar una miqueta de laxitud en el tema dels 10 segons, val? Perquè, per exemple, aviam, no crec jo que un equip que vagi perdent, per exemple, 2-0, estiguem al minut 80 de partit i hi hagi una substitució en el seu equip que tingui intenció de perdre temps, no? I si va caminant, l'altre dia ho vam veure amb el Real Madrid, no? Amb Vinícius, vull dir que va caminant i tampoc està perdent temps en absolut i li va costar, doncs, que el canvi tardés un minut a entrar, un minut i escaig, perquè després, el que et deia, no surt la pilota, no es detén el joc i el jugador que entra es té que esperar. Sí que és veritat que, bueno, això li dona molta celeritat als canvis, no és el que hem vist fins ara, que a vegades hi havia un canvi, el jugador ja prèviament avisat s'anava a l'altra punta del camp, feien que creués tot el camp. Penso que li ha donat bastanta agilitat al tema dels canvis i això és bo pel futbol, sobretot pel temps efectiu de joc, perquè a vegades es perdia, si es feien, no sé, 7-8 canvis entre els dos equips en l'últim tram de partit, doncs es perdia realment bastant de temps efectiu de joc, com et dic, i això, pues, fa que el joc s'endarrereixi, l'equip que va perdent es posi nerviós, puja la tensió en el partit, i penso que aquesta és una de les millors, tant aquesta com les que comentarem ara amb tu, dels 5 segons, etc., són les normes que més m'agraden per donar-li, sobretot, celeritat al joc i, sobretot, més important encara, per tindre més temps efectiu de joc, que ja es perd bastant.
0: Després tenim avantatge en una represa incorrecta, aquesta modificació tècnica, doncs, a l'àrbitre li pot aplicar l'avantatge quan hi ha una infracció o un equip executa incorrectament una represa. Com veus aquesta acció?
1: Doncs aquesta li he donat moltes voltes i penso que, puf, si filem prim, quasi a vegades, segons en quina situació, ja les explicarem, pot estar hasta bordejant el reglament, perquè, per exemple, sí, amb una sacada de banda, l'equip que treu la sacada de banda treu malament, la pilota li va a l'altre equip i s'aplica l'avantatge, que és el que diu aquesta norma. Però imagina't tu que en una sacada de porta, per exemple, la pilota no està completament detinguda, que està en moviment, es treu i la pilota li va fora de l'àrea, complint tots els requisits que es demanen, li va a un jugador de l'equip contrari, xuta i fa gol. Què succeeix llavors? Perquè és que la posta en joc de la pilota ha sigut totalment incorrecta. Per això et dic lo del límit del reglament. És que aquí s'hauria de filar molt prim i es tindria que mirar aviam en quines situacions es pot aplicar aquest avantatge executant malament, per exemple, una sacada de banda, i en quines no. Perquè, com et dic, visualitza la que t'acabo d'explicar i veuràs que és altament complicada.
0: Aquesta, no, veig que no t'acaba de fer de tot el pes, no?
1: No, perquè, aviam, el reglament és molt clar i el que la IFAB ni ningú pot alterar mai és el reglament. El reglament és l'esperit de la regla de l'esport, sigui del futbol o sigui de qualsevol altre esport. I el reglament és el que és únic, no es pot alterar, ni es pot modificar, ni es pot falsejar. I el reglament et diu que una posada en joc de la pilota, sigui d'una sacada de banda, sigui d'una sacada de porta, sigui d'un corna, etc., s'ha d'executar d'una forma molt concreta. Si no s'executa d'aquesta forma, està mal executat. No sé fins a quin punt l'avantatge és la resolució més òptima per aquest tipus de jugades. Ja et dic, centra't en la que t'he explicat, amb la de la sacada de porta. Pilota en moviment, la pilota no està completament detinguda, o és igual, amb una falta al centre del camp no es para la pilota completament, està en moviment, treu l'equip, li dona a l'altre equip, a l'equip contrari fa un contraatac i acaba en gol. El primer que et diran és que la posada en joc de la pilota és incorrecta, per tant no s'ha arrendat bé el joc i es té que tornar al punt inicial de l'errada. És com ho veig, no m'acaba d'agradar.
0: Lesions, un període d'un minut fora del camp. Aquesta ja la vam veure també al Mundial i aquesta em sembla bé per evitar, doncs, també això, no? El jugador que fa una miqueta de teatrillo i sí, estàs lesionat, doncs ara, no, cap problema, bastant fora de la banda. Correcte. Un minut, recuperes, si pots continuar, entres, si no, surts.
1: També aquí hi ha variables pel meu parer, per la meva forma de veure les coses, perquè clar, sempre quan diem aquesta jugada concreta ens referim a aquestes jugades de l'equip que va normalment guanyant, últim tram de partit, el jugador cau al terra, sembla que li han donat un tret d'un francotirador, no ha passat res, però el jugador dona voltes, etc., i guanya uns segons. En aquests casos sí que és per mi lícit que el facin sortir després d'haver-lo atès, però hi han jugades, per exemple, que penso que un jugador, imagina't, que va perdent el seu equip, queden 10 minuts i li donen pues, una topada o un cop i el tenen que atendre. També té que sortir fora, perquè si no hi ha targeta groga també té que sortir fora perquè l'atenguin i té que estar com a mínim un minut fora. Què passa? Aquest jugador no ha tingut cap intenció de perdre temps perquè el perjudicaria amb ell. Llavors crec que aquesta norma també, si la filem prim, tampoc està ben feta. S'ha de fer, com et dic, amb aquestes variables i tenir en compte pues, quins són els paràmetres que es donen i quin és l'escenari que es dona.
0: Anem amb aquesta, que jo crec que aquesta, no sé si, almenys per mi, crec que és una de les més complicades per entendre. Intentarem explicar-la bé i després tu doncs, fas els apunts perquè també sigui més fàcil d'entendre i assimilar. Parlem de la zona d'Oxo, aquesta zona tan coneguda, i també l'avantatge que pot comportar amb aquesta modificació. Si un jugador comet una infracció de d'Oxo, impedir una ocasió manifesta de gol, recordem que és aquesta àrea on, segons si fas la falta, pot suposar vermella o groga, doncs això, impedir una ocasió manifesta de gol, l'àrbitre aplica avantatge i com a conseqüència directa d'aquest avantatge l'equip atacant marca gol, el jugador infractor no rep targeta. Per tant, per posar una comparativa, abans zona d'Oxo, més avantatge, més gol, calia valorar la sanció corresponent. Ara, d'Oxo, més avantatge, més gol, cap sanció disciplinària per aquesta infracció. A mi em costa d'entendre, no sé si ens la pots explicar perquè la puguem assimilar bé i entendre quina és la modificació o la variable correcta.
1: L'han explicat malament i la gent està confosa i la gent... aquí hi haurà doncs, moltes queixes de les aficions, ja ho veuràs, ja ho veurem tots, en molts partits, ja no sols de primera i segona divisió futbol professional, sinó hi haurà moltes queixes de les aficions en partits de lligues amateurs. Perquè, aviam, això ja no és d'ara. Sempre s'ha dit que si és una targeta groga, la falta que es realitza, i s'aplica l'avantatge, com que l'acció que s'ha realitzat no obté a l'objectiu que vol aconseguir, es pot omitir la targeta groga i sí que és veritat que es pot deixar continuar la jugada i pot acabar en una jugada de perill o pot acabar en gol. Però clar, visualitzem ara una jugada que estigui en aquesta zona, com diem, d'Oxo, que és una jugada vertical cap a porteria i hi ha una entrada amb força desproporcionada, violenta, etc. Això és vermella, això no és groga. I tu pots aplicar l'avantatge de forma immediata i pot acabar en gol. Però aquesta targeta vermella s'ha de treure. Per això et dic que és una mica confosa aquesta norma i la gent pot donar a error, perquè no entendran bé el que estem explicant ara, no ho entendran bé, perquè unes vegades sí, unes vegades no, doncs és per això, perquè depèn de la naturalesa de la falta, es pot treure la targeta groga, aquesta sí que la pots omitir, però si és vermella, perquè sigui una entrada, com et dic, brutal, aquesta sí que s'ha de treure, encara que acabi en gol, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra.
0: Clar, o sigui, per posar-ho ja més clar, si un jugador va sol, no? Va sol de cara a porteria,
1: claro,
0: o contra un,
1: claro.
0: No? Acció vertical i fot una patada,
1: claro,
0: tremenda, que dius és de vermella, però agafa l'altre company al rebot i acaba la final la jugada en gol. El jugador que ha fet la patada se'n va de rosetes i no veu la vermella. Clar. No, aquesta és la modificació.
1: T'ho posaré més clar. Aviam, no és probable, però és possible. Jugada, com tu dius, en aquesta zona, encarat cap a porteria, amb velocitat, i ve el jugador que veu que no li podrà treure la pilota disputant-li la pilota amb els peus i li dona un cop de puny a l'altre jugador, cau al terra, però la pilota continua, ve un company d'ell, se l'emporta i acaba fent gol. Tu aquí què treus? Treus la groga? No treus res?
0: Et surt treure-li vermella per l'acció.
1: Que sí, que és de sentit comú?
0: Sí, sí.
1: Doncs això és el que pot donar...
0: Doncs si l'altre no t'agradava, no sé si aquesta també t'agrada molt.
1: No m'agrada gens, perquè és el que et dic, ja veuràs com aquestes targetes vermelles, no en aquest cas concret que t'he dit ara del cop de puny, però sí amb una entrada brutal de violència o de força desproporcionada, ja veuràs com els clubs seran els primers que recorreran aquesta targeta vermella perquè no hi hagi sanció posterior, perquè és que no queda clara la norma en aquests casos. I és el que diem, i també hi ha moltes variables, eh? La falta té que tindre un control immediat sobre la pilota del jugador que rep la falta, té que estar en una zona, com tu dius, molt concreta, perquè si se'n va cap al corna de cantó, no és la zona vertical a la porteria. Hi ha moltes variables que no és fàcil, no és fàcil.
0: Anem amb la següent, que és també del Mundial, que la vam veure, la fem seguida les dues, que són tant en la sacada de banda com en el servei de porteria, el compte enrere de 5 segons. Ja també hi ha els àrbitres que aixequen la mà i fan aquest compte enrere.
1: Aquesta, totalment d'acord, perquè aquí s'agilitza molt la posta en joc de la pilota i hem vist moltes vegades que, bueno, inclús coses en sacades de porta descaradíssimes, de tindre la pilota posada aquí per treure de porta, el porter tira enrere i se'n va després caminant cap a la pilota i l'agafa i la posa a l'altre vèrtix de l'altre cantó de l'àrea petita per treure la sacada de porta. Aviam, aquí em sembla molt bé. I aquí sí que és veritat que la gent està confosa, perquè això de la sacada de porta dels 5 segons és des de que la pilota es posa per treure i està completament immòbil, i moltes vegades els àrbits comencen a comptar després. Ho he observat. Mira, sense anar més lluny, vaig estar l'altre dia al camp de l'Espanyol veient a l'Espanyol Sevilla, i el porter del Sevilla això ho feia molt bé, o sigui, els professionals ja ho estan estudiant, o sigui, aguantava fins que l'àrbit feia 4 vegades el gest amb la mà de comptar els 5 segons i abans de que aixequés la mà amb el 5è xutava, i ho va fer diverses vegades. Això, clar, em sembla molt bé, perquè és que si no es podien endarrerir, com hem vist durant molts, molts anys, les sacades de porta. I en el saque de banda també el mateix, és des de que la pilota surt del camp i el jugador l'agafa. Si el jugador l'agafa, per exemple, i ve un altre jugador i li dona la pilota perquè tregui, ja s'està comptant, els 5 segons. Vull dir, no podem estar passant la pilota d'una a l'altra i que comenci a comptar quan el jugador té la pilota per treure aquell jugador. Des de que surt la pilota fora, sí que es pot posar en joc la pilota, ja té que començar a comptar. Sí, em sembla molt bé. Aquestes dues estic totalment d'acord.
0: Tenim també la de la porteria i els 8 segons, que aquesta ja la vam poder veure la temporada anterior. I em vull aturar en aquesta següent, que és el tema del penal, i vull afegir també una cosa més que va sortir, de la que vam veure en el partit del Real Betis davant el Real Madrid. Una d'elles és que s'accepta, no? Si no ho he llegit malament, s'accepta el doble toqui accidental, no? Que és, bueno, veure el que va passar amb Julián Álvarez. Em sembla que si hi ha això...
1: Aviam, són dues coses diferents.
0: Anem i lo del Betis és lo de Bartra.
1: Lo de trepitjar l'àrea. Vale. Anem per parts. El que li va passar a Julián Álvarez a la famosa semifinal de Champions, si no recordo malament. Ara, quan un jugador toqui la pilota dues vegades, com li va passar, perquè rellisquis de forma accidental i tal, si acaba en gol, es repeteix el penal. Si no acaba en gol...
0: Vale. Si acaba en gol, no s'ha donat com anul·lat, sinó que
1: correcte.
0: Li dona l'opció de repetir.
1: Està executat.
0: Vale.
1: Llavors, l'altra cosa que em deies. L'àrea. Aquí hi ha una polèmica, perquè hem vist un frame en la que Marc Bartra, que és, i això s'ha de dir abans d'explicar la jugada, el que posteriorment rebutja la pilota perquè Mbappé no pugui fer la segona rematada i acabi fent gol, Marc Bartra té un peu fora de l'àrea, que es veu perfectament, i l'altre en l'aire. Clar, què succeeix? Deien, no, és que està dentro de l'àrea. No, tens que estar trepitjant l'àrea. A l'estar a l'aire, al segon peu de Bartra, no està trepitjant l'aire, l'àrea. Aquesta jugada, amb aquesta paraula de trepitjant l'àrea, és la que fa que sigui totalment legal el que succeeix amb aquest penal. Xuta Mbappé, rebutja el porter, Bartra llavors va a disputar la pilota i l'acaba rebutjant, crec que a corna, però en el moment que Mbappé impulsa la pilota cap endavant llançant el penal, Marc Bartra té, com recordem, un peu fora i l'altre en l'aire, però a dintre de la zona de l'àrea, però no està trepitjant l'àrea, que quedi clar. Per això la van donar per bona.
0: I anem amb l'última que comentarem avui, que és el tema del VAR i les situacions revisables. I aquestes situacions revisables ja les van comentar en el Mundial, perquè moltes es repeteixen. Hi havia una que, bueno, no et feia tampoc molt el pes, no? Que és aquesta segona targeta groga, que si era incorrecta, doncs es podia revisar, que era com, vale, ok, però a vegades no és la segona, sinó la primera, en la que és incorrecta, i clar, doncs també és injust, no? Que al final un jugador marxi fora Quan la primera ja potser no era.
1: És que ja ho acabes d'explicar tu perfectament, a més. Avui estic una mica reactiu, eh?
0: Però sí, bueno. Estàs una mica hater, però bueno.
1: Sí, sí, avui sí el senyor Frank Soto
0: fidel
1: m'està
0: que
1: sentint.
0: Moltes són fidel a la que ja ho vas comentar
1: sí,
0: quan
1: sí.
0: El Mundial.
1: No voldrà saber masses coses de mi. No, aviam, hi ha una cosa que està clara. És el que vam comentar ja en el seu moment durant el Mundial. Jonathan, una targeta groga pot ser l'expulsió d'un jugador, però només estem parlant de la segona. I si la primera és la que ha sigut injusta i la segona és clara? Clar, ja no tindrem la possibilitat de tornar enrere i revisar la primera. Per mi aquesta norma està, no sé si la paraula és mal aplicada, però sí que mal descrita, perquè si revises la segona tens que revisar la primera, per sentit comú. Llavors acabem amb la conclusió que s'han de revisar totes les targetes grogues, perquè clar, la primera, com et dic, i reiterant-me i repetint el que ja hem comentat, la primera és justíssima o no és justíssima, i la segona no ho és, aquesta sí que es revisa, però si ho és, sí que se'n va al carrer, i la que s'han equivocat és la primera. Crec que és injust. I després hi ha una altra cosa que a mi m'ha matat. Si tu estàs al bar, veus que és un corna incorrecte, no et dona temps, pel motiu que sigui, d'avisar l'àrbitre, els jugadors agafen la pilota, la planten i executen el corna i treuen el corna de forma ràpida, ja no es pot tornar enrere. Imagina't tu que aquell corna, com que s'ha fet d'aquesta manera que acabem de descriure, acaba en gol.
0: Però jo el que he vist és que, almenys en les primeres jornades de Lliga, aquí el VAR va molt ràpid, eh?
1: Oh, clar.
0: Va molt ràpid aquí, eh?
1: Et dones compte com espavilen quan els interessa? T'has donat compte, veritat? Claro, és que la norma et diu això. Si els jugadors, imagina't, i veus que ara les pilotetes estan posades allà...
0: Sí, ja no hi ha
1: a les cantonades.
0: Pilotes.
1: Ara vull dir... si un equip va perdent i li piten un corna a favor, no té que anar a buscar la pilota ni esperar que el recollir pilotes li dongui la que ha sortit. Agafa ell la pilota, la posa, executa ràpid el corna i treu. Per això el VAR va tan ràpid, Jonathan. Perquè si no, es poden trobar amb un marrón, que és aquest que t'estic explicant. Que no ha sigut corna, s'executa el corna, ja no es pot revisar, acaba en gol i l'equip aquell acaba guanyant el partit. Què li dirà l'altre? Clar.
0: Sí, sí. I l'altra també, així també del VAR, que em sembla que aquesta ja estava la temporada anterior, era la de l'error d'identitat. Si li treu una targeta
1: sí,
0: on i
1: aquesta em sembla molt justa.
0: Bueno,
1: aquesta em sembla molt justa perquè a vegades
0: comú.
1: Però bueno, també em sembla, no és una crítica als companys de primera i segona divisió, però sí que és cert que bé, entre dos assistents, un àrbitre central i un quart àrbitre i la televisió, ostres, que entre tots s'equivoquin en la targeta groga, de treure-hi amb un jugador que no és, és altament complicat, però sí, aquesta em sembla no sols lícita, sinó molt justa, perquè clar, que un jugador pagui els plats trencats d'un altre no és just.
0: Doncs ho hem de deixar aquí, arribem ja al final del programa. Agustí, avui primer capítol, primera aparició de el Lliure Directe, una miqueta... li has fotut canya una miqueta a les decisions arbitrals o a la nova normativa. Veurem, anirem analitzant i estarem pendents de com va evolucionant al llarg del curs. Res, gràcies per venir i doncs la propera ja d'aquí a 15 dies, que ja amb la mirada posada ja en els partits de l'Ebrat, a veure com va aquesta temporada.
1: Doncs sí, tinc ganes ja de que comencin les competicions oficials, de que puguem ja parlar d'àrbitres, de que puguem parlar de jugades concretes i poder analitzar i donar-li una mica de llum a totes aquestes dubtes que tenen l'audiència, els aficionats, i la veritat, un plaer haver estat aquí amb vosaltres. Salutacions com sempre a tots els oients del Prat Ràdio. I Jonathan, aquest any només t'adalanto que hi haurà alguna sorpresa que altra aquí a Lliure Directe i algun personatge que la gent no s'espera.
0: Doncs amb ganes ja d'esbrinar-ho. Agustí, gràcies per venir, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i bona tarda.
0: I nosaltres que anem ja tancant el programa d'avui.

Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració i la participació de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb la Valèria Incap. I els esports tornen dilluns, recordem, demà és festa, per tant, doncs, demà no hi serem i encara no tenim l'edició de cap de setmana amb els programes, perquè doncs, de moment no han començat els partits oficials. Això sí, tindrem un ull posat en el partit de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat en aquesta Copa Catalunya, recordem, diumenge 5:45 contra el Martorell, el Julio Méndez. Veurem si supera l'equip de Luis Gómez aquesta tercera ronda. Per tant, nosaltres tornem dilluns, com ja sabeu, al punt horari de les 6 de la tarda. Adeu!

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026...

0: No recuerdo, no recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
2: Més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
3: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
4: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
6: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
7: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
8: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
7: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
8: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
9: El Prat Radio, 91.6 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat el fossar de les Moreres de Barcelona contra alguns manifestants de l'esquerra independentista que protestaven per l'acte d'Aliança Catalana a la zona. La policia té la plaça dividida en un cordó policial, a l'interior i Aliança i a l'exterior els antifeixistes. Cap a 6:45 els Mossos han retirat una de les pancartes antifeixistes al passeig del Born i això ha provocat moments de tensió i alguns cops de porra. Hi ha almenys 4 persones detingudes i a més hi ha unes 2.000 persones de l'esquerra independentista concentrades al passeig del Born. De cara a demà continuem parlant d'actes aquest 11 de setembre. Les entitats independentistes que impulsen la manifestació ANC i Òmnium preveuen més en el carrer per aquesta diada. Han convocat una manifestació descentralitzada, 3 bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: Tot just avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a Toni Comín, tan bon punt. Això sí, el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el seu primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional un cop s'hagi vist el primer dels 3 recursos. L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra per fer un museu sobre el descobriment d'Amèrica. El consistori al·lega que aquest és l'espai on els reis catòlics van rebre Cristòfol Colom l'any 1493. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès local, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. I el Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% de les reserves durant l'estiu. Enguany el banc també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes que ahir va fer suspendre, per exemple, les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també aquest pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i també a la Mútua de Terrassa.
0: Notícies en xarxa.

R4, la planta del país.

mirar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

Bona nit i benvinguts a la temporada número 25 de la música del segle passat. Fem memòria ràpida. Què fèieu fa 25 anys? Alguns hi existíeu, d'altres anàveu amb pantalons de campana cometent delictes contra la moda. I els més malhomes estaven escoltant per primera vegada quan vaig obrir aquest micròfon. I amics, sóc Josep Bosque i tinc el cabell més blanc que fa 25 anys. El temps vola quan t'ho passes bé. Arribem a la temporada 25 de la música del segle passat. Un quart de segle donant la llauna a les ones. Que es diu ràpid. Portem ja l'antena més anys que una escarxofa a la Ricarda. Dues dècades i mitja compartint cotxe, cuina i sofà amb vosaltres. Gràcies a la millor excusa del món. La música. En aquest programa fem un viatge exprés en el temps. Però, compte, no ens hem tornat uns avorrits ni ens quedarem apalancats a la nostàlgia de la llagrimeta. Aquesta nova temporada vinc amb les piles més carregades que mai. Continuarem punxant vinils dels 60 fins als 90. Sí, home, la música del segle passat, de quan la música era música. Gràcies a tot l'equip de l'emissora per aguantar-me tant de temps. I gràcies més, gran, per a vosaltres, els que esteu a l'altre costat del transistor o mirant els avions a la platja. Sense el vostre bon rotllo, jo no hauria passat de la primera setmana. Així que ja ho sabeu, apuja el volum, avisa el veí i prepara't per la temporada més canyera i divertida de la nostra història. Arrenquem ja la música del segle passat. Salut i rock!

Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock! Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Comencem el nostre refugi setmanal on recuperem aquells vinils, aquells cassets i les cançons que van marcar la banda sonora de la teva vida, des dels clàssics dels 60 i els 70, passant per l'energia dels 80 fins al rock dels 90. I comencem!

Benvinguts a la música del segle passat al preradio. Una hora sencera de ràdio feta a mida per als amants de la gran música. I quan la música era música, avui repassem la trajectòria de Dennis Lambert i de Brian Potter, dos autèntics reis mides de la composició i la producció. Acabem d'obrir el programa amb el seu aclamat èxit de l'any 1971. I sense perdre ni un segon, anem directes cap a una obra mestra de caire pacifista per fer història. Són Original Castle, amb aquest One Till Soldier.

Un clàssic emotiu amb una tornada que ens quedarà gravada a la memòria. A principis dels anys 70, la discogràfica ABC Dunhill va posar un repte majúscul sobre la taula de l'Ambery Potter: rellençar la carrera dels mítics Four Tops fora de la Motown. El resultat d'aquella aposta va ser un ritme vibrant i encisador que escoltem ara mateix: Keeper of the Castle.

l'actor d'aquest, d'aquest Keeper of the Castle, va demostrar que la banda de Detroit tenia encara molt a dir, però la col·laboració va tocar el cel amb el següent peça que us oferim, un dels temes de soul i rhythm and blues més elegants i universal de tots els temps, marcant una interpretació vocal de lletra majúscula. I'm not woman.

absolutament magistral. El tàndem Lambert-Potter tenia una capacitat innata d'adaptar-se a qualsevol gènere musical. En l'any 1975 ho va demostrar fent costat a una de les llegendes de la música country i pop nord-americana, Glen Campbell. Ens posem en marxa amb un viatge melòdic directe cap a la ciutat de Los Angeles, amb ell i el seu Country Boys.

0: Hola, soy Pérez Yaré.
1: Hola, soy Javier Vargas.
2: Hola, soy Lolo Ortega.
3: Hola, soy Javier Luchaga.
4: Hola, soy John.
5: Hola, soy el John Masdeu.
6: Hola a tothom, soy la Big Mama.
7: Hola, com va? Soc el Lluís Gavaldà.
8: Hola, em dic Lupe Villar.
9: Un saludo, soy Manolo García.
10: Del vostre amic Jaume Sisa, amb salut i alegria.
11: La música no s'acaba sent. 91.6 de la FM al Prat Ràdio.
12: El segell musical d'aquests productors era sinònim de qualitat i vendes. Ara obrim un petit parèntesis en el temps per gaudir de grans tresors que van marcar l'època. Viatgem directe a la meca del moviment mod britànic dels 60 per rebre l'energia i la potència salvatge del rhythm and blues de Small Faces.

una descàrrega elèctrica que va canviar la cara de les llistes de vendes britàniques. I sense moure's d'Anglaterra, passem a la contundència mod i un dels fenòmens pops més extravertits, lúdics i ballables que va néixer a la ciutat de Manchester. Prepareu-vos per somriure i moure l'esquelet amb Freddy and the Dreamers.

diversió i dinamisme han estat pur. Tornem a posar el focus en la parella protagonista d'avui per viatjar fins a mitjans dels anys 70. L'Amber i Potter van facturar una joia de ritme encomanadís per un grup de germans Tavares, convertint aquest proper senzill en una virolla constant a les pistes de ball de mig món. Only Take a Minute.

Una línia de baix aclaparadora que anys més tard va inspirar moltes altres bandes de pop. La següent parada ens convida a flotar amb melodies riques en matisos. Recuperem una formació britànica de culte dels anys 60 que feia orfebreria amb el pop psicodèlic gràcies a uns arranjaments i unes veus bellíssimes. Això és Onibus.

delicadesa i bon gust fet cançons. Ja instal·lat a la dècada dels 80, Dennis Lambert va escriure pàgines daurades en solitari de format independent. Un bon exemple d'aquesta col·laboració es va donar a formar amb una de les línies de baix més cèlebres, imitades i mostrejades del món de la música urbana i del rhythm and blues, Dennis Howard i The Sound.

sens dubte, un clàssic que encara avui sona fresc i magnètic, de forma sorprenent, enllaçant amb una identitat musical que ens uneix, reprenem un dels grans títols de la factoria de composició de l'Humphrey Potter. Tornem al sentit de la força de la cançó que hem obert la nostra missió amb el trio Hamilton, Joe Frank i Reynolds.

Una tornada infal·lible que resumeix a la perfecció la lluminositat del pop d'aquells anys. Avançant cap al final dels 80, Dennis Lambert va agafar el timó de la producció d'una llegenda vocal com eren els The Commoners. El repte era majúscul i el resultat va ser un homenatge punyent i precís guanyador d'un Grammy.

elegància i respecte cap als grans referents que havien marxat abans d'hora, canviant de terç amb una de les col·laboracions internacionals més exquisides del nostre productor, quan l'any 1973 van creuar camins amb el mestre de la bossa nova, Sergio Méndez, i la seva formació Brasil 77, un símbol del pop orquestral i sabor llatí.

Una lletra captivadora que traspassa fronteres arriba ja al final del nostre recorregut de 60 minuts. Ens espera un desplegament de potència sonora majúscul. L'Amber i Potter va unir forces a final dels 70 amb un dels guitarres més reconeguts del planeta, sentint la fustigació del rock i la fusió de senyor Carlos Santana.

Tens aquest barrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock! Llançat a l'any 1973, aquest èxit utilitza el ritme energètic de l'època per llançar una crítica social i un repte d'autoafirmació. La lletra descriu els carrers d'una autèntica jungla, on regeix la llei del més fort i convida la reflexió demanant a l'oient si serà capaç de mantenir-se dret davant de l'adversitat, ajudar a qui pateix i no deixar-se avançar per la corrupció i el perill de la revolta. Four Tops, Are You Men Enough?

I per posar punt i final perfecte a aquesta hora dedicada al talent de Glanville i Potter, recuperem un dels temes rítmics més enèrgics i reeixits que van escriure a principi dels 70 per una de les millors bandes de rock de la costa oest, The Grand Rock. Fins aquí el programa de la música del segle passat aquí, a la 91.6 de l'FM. Jo us emplaço dijous que ve, de 8 a 9 de la nit, i si no, doncs em podeu escoltar allà al Prat Digital i descarregar el programa i sentir-lo matí, tard o nit. És a dir que, sobretot, salut i rock!

0: A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui.
1: Bona tarda, arranca Eclectic Sound. Avui ho fem amb dos músics polacs que han publicat en solitari i s'han juntat per formar el projecte musical Synthetic Embrace. Parlem del guitarrista Thomas Pivecki i el teclista Valdemar Baldor Zadrozny. De moment han deixat a les xarxes el tema Dying Heart.

0: It's equally valid.
1: Reggae Session Radio 91.6 on your FM.
2: Mama.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

dels adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra, que fora s'ensorri el

tant informe tràgic que t'ha dretit i ori busques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques,

0: que cante la canción.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. Que s'ha borrat
3: què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Deixa'm que

house y cartera.

actos paras.

0: espérate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tienda!
0: ¡Baja, corra!

Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça a la vora dels teus peus. Que casa és gran encara, no preparis els adeus.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan...